França vam néixer inconformistes, sempre amb la lluita, sempre antifeixistes. Hem perdut la por, un futur s'obre, no teniu presons per tancar tot un poble.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

es va dir que no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.
1: Ara que estem sentats, tots junts a mitjanit, briseta vora mar, records de l'Estartit. Recordes els matins, quan caiem a la platja des del llit, com si fos ahir.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: ¿Qué somos, mocedades aquí o qué? ¿Estem empanats?
1: Un, dos, tres.
0: Ja ho tens. Som-hi.
1: Cervell aquí, papà.
0: Poquito menos ya ya arriba. Bien,
2: Para.
3: La merda, puto vídeo.
1: M'esteu torrant els ous! Tots!

turistes.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva.

He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

0: Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.
1: A fuego lento tu mirar. A fuego lento tu nada.
2: Apassiona't amb Rai.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal per a magatzem frigorífic. Persona cuidadora interna entre setmana. Persona cuidadora caps de setmana. Atenció al client a una peixateria. Personal per a perruqueria.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.
1: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Casa Tarradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Torna la calor.
2: Sí, torna la calor. Ja vam fregar els 30 graus en alguns punts. A Torelló, per exemple, un 30 i mig. O, per exemple, a Vic vam fregar els 29 graus. La tendència és a pujar una mica més. De moment ens llevem amb el cel, doncs, bueno, hi ha núvols alts i mitjans, núvols prims, i amb domini del sol. I el cas amb temperatures, doncs, una mica fresquetes, a les fondalades a Baix Bojons amb 8,8 graus, el cas de Ripollès a Camprodon amb 9,5, Collsuspina amb 9,7, o, per exemple, Cossora, Cossons amb 10,6, també el Lluçanès amb 10,8, o el Rupit amb 11 graus. Les més altes les trobaríem, doncs, per exemple, a Sobremunt amb 17 graus, el Mont Sant Agustí amb 16,2, Lluçà 16,2, pràcticament el doble del que estan a les fondalades. Dalt a Bellmunt també amb 15,9. A Vic la mínima ha estat de 12,4 i, tot com deia, doncs, avui en principi amb domini del sol, tot i que a la tarda ja podria començar a créixer una nuvolada cap al Pirineu i començar a donar un primer ruixats. Les màximes avui cap als 30-31 graus, els que tindrem.
1: Què vols dir un primer ruixat? Que tornen a venir ruixats?
2: Entra una mica d'aire fred, ve aire fred del nord, això farà baixar una mica les temperatures i, per exemple, el que és demà dimarts, ja podríem tenir fins algun ruixat al dematí tot. Demà serà un dia doncs, més fresc, les mínimes es mantindran més o menys com avui, però el que és les màximes baixaran ben bé 3 o 4 graus, es quedarien cap als 26-27 graus, i el ruixat sobretot de tarda. És aquest front que ens passa i que ens pot deixar aquest canvi. El que és demà dimarts, sobretot, i el dimecres que es poden quedar restes, al principi del dimecres, baixen una mica més les temperatures, dimecres i dijous, i a partir de dijous, doncs, temperatures en amunt.
1: Aquestes pluges seran generals?
2: Seran irregulars, com fa quan tipus, les típiques d'estiu, o sigui, encara que no siguem estiu, són típiques d'estiu, o sigui, els ruixats que creixen, aquestes nuvolades que creixen a muntanya i es van desplaçant de nord cap a sud. En un punt poden doncs, descarregar amb força i en altres doncs, no fer res, al costat no fer res. O sigui, són els típics ruixats d'estiu.
1: Doncs ens quedem això, no? Avui a la tarda ja poden començar.
2: Sí, però ja seria més a muntanya, no cal que ens arribin aquí. Si arribin seria fregant al nord de la comarca, podria caure alguna gota, però em sembla que serà més cap a Ripollès i a la banda del Pirineu.
1: Manel Dot, gràcies un dia més.
2: A vosaltres, bon dia.

0: Casa Tarradellas t'ofereix el temps.
1: Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/cadem.
2: Ràdio UBIC. Apassiona't amb Ràdio UBIC.
3: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.
1: Ara que estem sentats, tots junts a mitjanit, brisa de vora mar, records de l'Estartit. Recordes els matins, quan caiem a la platja des del llit, com si fos ahir.

Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal per a magatzem frigorífic. Persona cuidadora interna entre setmana. Persona cuidadora caps de setmana. Atenció al client a una peixateria. Personal per a perruqueria.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Ella fa d'en sol la lluna, no té cap secret.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: A nosaltres l'experiència amb Vic Ocupació ens va anar molt bé. Havíem de cobrir dos llocs de treball, un era de recepcionista i l'altre era de fiscalista, i recordàvem que feia molt de temps havíem fet servir el servei de l'Ajuntament i bueno, el Servei d'Ocupació de Vic, i llavors vam trucar, ens vam posar en contacte, i la veritat és que ens va anar tot fantàstic, perquè de seguida vam trobar, ens van passar currículums, vam descartar els que no ens havien interessat, perquè no s'ajustava al perfil dels llocs que havíem de cobrir, i després vam fer entrevistes i al final en 10 dies teníem dues persones que han començat a treballar i que jo crec que bueno, a nosaltres ens ha anat molt bé i crec que amb elles també. O sigui que per nosaltres ha sigut un èxit total.
0: www.xaloc.diva.cat El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.
2: Ara Vic Ocupació. Som
0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.
4: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

T'interessa la justícia, defensar els drets de les persones i entendre com funciona el món? Estudia el grau en dret de la UBIC i prepara't per treballar en l'advocacia, a l'empresa o a l'administració pública. Una formació pràctica connectada amb la realitat i amb els reptes d'avui. Informa't sobre el grau en dret a ubic.cat/academ.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.

amor meu que esteu en el núvol, sigui digitalitzat el vostre nom, vingui a mi el vostre codi, satisfeu la meva voluntat, així a la terra com al metavers, el meu like de cada dia.

0: Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. UBIC.cat/academ.
1: Ràdio UBIC. Fes la teva.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: L'estiu ja treu...
1: Hi ha molts dies que no t'ho sembla, però la vida sempre és de tots colors. El magazín de Ràdio Vic que t'acompanya cada dia des de la una del migdia fins que s'acaba, amb converses i opinions d'experts, col·laboradors i d'alguns que no tant, però entre tots ens ajuden a posar color a les ones de la ràdio. De tots colors, amb bones notícies pintades de color, són les Strip Notícies, el segell de la revista Strip. I és que ja ho sabeu, tenim la fórmula. La bona gent sempre genera bones notícies. I avui, com cada dia, en portem més d'una.
2: De tots colors amb Joan Turró.
1: El magazín de tots colors, cada setmana ens acompanya el bon amic, el Toni Vilaró, l'herbolari de Vic. Toni, com estem?
3: Bé, bon dia. De moment no em vas queixar.
1: Sempre tenim més del que ens convé. Toni, aquests dies hi ha gent que també va renovant, no?, el jardí, els quatre testos que té a casa.
3: I tant.
1: Aquestes plantes que a vegades parlem es poden tenir a casa?
3: La majoria sí.
1: Sí?
3: Llavors, si vols, ensenyaré quina mata de farigola més maca tinc en la solatxa. I per la farigola tinc romaní també, algun tipus de boix i alguna altra planta d'aquestes medicinals, que si convé, doncs no tinc d'anar al bosc a buscar-la, perquè ja puc fer-la servir directament de casa, com si tingués una ampolla de medicament. I serveix moltes vegades, inclús ja no perquè trobi malament, sinó pel gust. Sí, i és un gust que, a part de ser agradable, doncs millora, evidentment, alguna cosa, com a mínim la digestió i a vegades inclús el sistema nerviós, que això és bastant important.
1: Però què ho tens, amb torratxa, o d'estar al terra, o tenés?
3: Bueno, és una espècie de jardinera que tinc, però bueno, pots tenir amb una torratxa perfectament, eh? I realment, si vas fora d'excursió i trobes alguna mata ben maca, evidentment també a vegades n'aprofito per no haver de gastar la que tinc aquí. Però, evidentment, quan em cal, doncs sempre tinc a mà aquesta possibilitat de fer una infusió o acompanyar, no sé, un blat de sopes, per exemple, doncs donar-li aquest gust de la farigola.
1: Està bé. I per començar, què fas? Arranques una mata de la muntanya i ja t'aguantarà?
3: Sí, sí, sí. Sí, sí. És agafada del bosc i, evidentment, posada en una jardinera, viu, però molt, molt bé, molt. I la tinc sempre amb la possibilitat de que en un moment donat, ja sigui per no trobar-te massa bé, a vegades alguna cosa no acaba de posar bé a nivell digestiu, i bueno, acabes fent una infusió, una cosa o altra millora. Vol dir que és una manera de tenir el producte a casa mateix.
1: Molt bé. Amb la farigola i alguna altra també, o no?
3: Sí.
1: Què més?
3: Romaní.
1: Romaní també.
3: Sí, també tinc. Espígol també tinc. O sigui, són les plantes de sempre bastant importants per millorar diferents aspectes, sobretot, o sigui, evitar agafar alguna infecció, que és l'avantatge de la farigola, i l'altre, doncs, a nivell de millorar la circulació i millorar inclús problemes digestius o inclús de, en diria, de depressió i tot. O sigui, sempre dona un cop de mà.
1: Fantàstic.
3: Funciona.
1: Doncs ens quedem amb aquestes tres, no? Principal, farigola, romaní i espígol.
3: Espígol, sí. Són bastant importants.
1: Molt bé.
3: I era una de les plantes, bueno, part d'aquestes, que la meva iaia sempre tenia a l'armari la seva bossa d'aquestes plantes i alguna altra, que les havia fetes assecar i les tenia sempre a punt de fer servir quan algú de nosaltres es queixava, ostres, que fa molt aquí, fa mal allà, tinc no sé què, vale, doncs fem una infusió i ja passa. I bueno, no sé si era a nivell físic o mental, però funciona.
1: Funciona, molt bé, el remei de l'àvia. Què ens portes avui, Toni?
3: Bé, el calendari del Cordell, que ens diu la botànica, és la ciència que estudia les plantes. Primer les recull, les descriu i les classifica. O sigui, que la representació de les plantes ha estat i és més eina bàsica per a la botànica. Les plantes són els únics éssers vius capaços de produir el seu propi aliment. La nit de Sant Antoni de Pàdua, el 13 de juny, afegeix, realment posaven 3 faves sota el llit de les noies caçadores. L'any demà, les noies s'havien de criar una amb els ulls embenats. Si criaven la fava amb d'abella, senyal que es casarien amb un noi molt ric. Si triaven la fava pelada, senyal que el pretendent seria un pobre de solemnitat. I si triaven la fava a mig pelar, el pretendent no seria el pobre ni el ric. Fonts de Barcelona. La Font del Gat famosa va ser una de les fonts més conegudes de finals del segle XIX. A Barcelona era lloc de festeig, aplecs populars. Avui convé descobrir aquestes fonts que es troba en uns pendents de la muntanya de Montjuïc, enmig d'esplèndids jardins, sota la Fundació Miró, a tocar del Teatre Grec i no massa lluny del Palau Nacional i el Mercat de les Flors. Fa de molt bon passejar per la vora de les cascades d'aigua que superen el desnivell del terreny. Realment és un lloc molt maco. L'Arnold Rickley ens dona una sèrie de consells molt interessants. L'utilització dels elements físics. Aquest senyor, fa més de 100 anys, que ens diu no existeix, si ens ho prenem al peu de la lletra, absolutament cap remei, i menys que sigui químic, ja que entenem que sols la naturalesa, la divina força vital, pot curar per mitjà dels seus dos primers principals instruments, els sistemes, evidentment, nerviosos, vasculars, que és la base de la salut. El que generalment anomenem remeis no són altra cosa que uns mitjans per calmar o estimular l'activitat de l'organisme. Hem ensenyat en l'apartat d'un altre punt que quina manera treballen els agents químics. D'ells ja no ens n'ocuparem més, per ser contraris a la natura. No podem formar part de la medicina natural. La llum, l'aire, el vapor, l'aigua, el moviment, el repòs, el magnetisme, l'electricitat, els canvis alimentaris, les begudes, tots ells formen part dels remeis físics. En primer lloc, hi tenim la llum del sol, evidentment, que és la font de tota vida. Malgrat que no sigui d'una necessitat tan immediata com l'aire, no deixa d'ésser la seva naturalesa molt més important i un factor més superior i més perfeccionat. Sense sol, l'aire també es veu alterat, ja que millora i és més saludable. Quan la llum la travessa, el mateix podríem dir de l'aigua. A més, no trobarem en l'aire ni el vapor la humitat. Sense la llum del sol no existiria. Coses, no obstant, necessàries per la vida. És una frase que ens fixem molt en la terra privada de la llum durant un temps. Evidentment, la cosa no funciona gaire bé. Sols, per exemple, ens interessa que pugui haver-hi, evidentment, no solament l'aigua, el sol i l'aire, que actuïn alhora per millorar el nostre benestar. Tot moriria d'una gran força universal si no existís una d'aquestes tres factors. Bé, jo crec que és una bona manera d'entendre que necessitem, evidentment, de mantenir tant com puguem la nostra existència de cara, evidentment, a la natura. O sigui que us aconsello que passejades pel bosc és la millor manera de mantenir un bon estat de salut, a part de fer el seu exercici físic. I parlant de plantes, aquí ens parla del romaní. El romaní és una planta coneguda, evidentment. És un arbust de la família de les labiades que creix de forma salvatge per tota la Mediterrània. Té, evidentment, numeroses virtuts fitofarmacèutiques, però també una herba condimentària, una planta mel·lífera. O sigui, les abelles n'aprofiten per fer la mel. I la mel de romaní, evidentment, és molt apreciada. És com un producte usat freqüentment en perfumeria, també. El quimiotipo del camfor es caracteritza per una acció miolaxant, evidentment molt apreciada, així com un efecte lipotiqui que, acompanyat d'unes contraindicacions, es tenen en compte moltes vegades fer-lo servir. Evidentment, aquesta planta té per millorar contractures musculars i rampes musculars. També problemes d'hipertensió, problemes cerebrals insuficients i problemes cardíacs. També tindria un efecte sobre problemes del fetge, l'hepatitis, problemes també de crisi de gota, per evitar, com a mínim, l'obesitat i també serviria per una litiasis renal i biliars. Realment val la pena. I es poden fer servir per via interna a nivell de problemes digestius, per exemple, o via externa per dolors reumàtics i, evidentment, altres trastorns que puguem patir. És una bona planta a nivell de donar uns bons remeis. Val la pena tenir-ho en compte.

Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

0: mirar. A fuego lento tu nada.
1: Apassionat. Amb Ràdio Vic.
2: 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,

0: Nice.
1: Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Contundent missatge del Papa Lleó XIV contra l'avortament i l'eutanàsia en el seu discurs històric al Congrés dels Diputats.
2: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
0: El pontífex ha tornat a fer una crida a la concòrdia i contra les polaritzacions a l'hemicicle. Ha instat també a defensar els drets dels immigrants. Aquesta tarda reuniran víctimes d'abusos sexuals a l'Església, que ha qualificat de plaga en una trobada amb els bisbes espanyols.
3: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
0: És dilluns 8 de juny de 2026 i tenim més titulars. Catalunya espera l'arribada del Papa a partir de demà al migdia. Sònia Kerr.
4: Als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó XIV, la catedral i l'estadi olímpic, ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i el transport públic. L'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro i la Generalitat al teletreball.
0: L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si accelerar el drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer.
4: El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre tres símptomes, com ara la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per frenar la progressió de la neurodegeneració.
0: La vaga de les biblioteques públiques s'estén a tot Catalunya.
4: Biblioteques municipals d'arreu del país se sumen a la protesta indefinida, denuncien un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat, que encara està regulat, diuen, per una normativa dels anys 90.
0: En cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana.
4: El cicle Iniciativa de Temporada d'Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia, amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat.
0: Als esports, la penya i el Barça jugaran les semifinals del play-off pel títol a la Lliga Endesa. Anna Freixa.
5: Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. La penya es va imposar ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà a semifinals al València Bàsquet. El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie al millor de 5 partits.
0: I el temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, molta calma, la que tenim a hores d'ara gran part de Catalunya i amb una temperatura que s'està enfilant un palet més que la d'ahir. Sobretot ja serà aquesta tarda quan la calor es tornarà a intensificar respecte a les últimes tardes i arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià. Ara bé, aquesta mateixa calor ajudarà a que els núvols vagin creixent i acabaran espetegant alguns ruixats, els primers cap a l'Ebre, sobretot al massís del Port. I per una altra banda, a l'Alt Pirineu, ja gairebé a la Catalunya Nord, però algun d'aquests xàfecs avançada la tarda entrarà per gran part del Ripollès, de la Cerdanya, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà. Independentment, durant la tarda i vespre, alguna gotellada, però ja molt dispersa, amb algun tro també despistat, hi haurà les comarques de Ponent, la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona. Remarquem, ruixats, fugaços i poc importants. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova crida del Papa Lleó XIV a la concòrdia en contra de les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ho ha fet el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un contundent missatge contra l'avortament i l'eutanàsia. Ha estat el primer discurs d'un cap de l'Església Catòlica a la Cambra Baixa, un missatge que ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
2: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
7: Un Lleó 14 que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
2: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
7: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
8: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regidas por políticas integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas, también de las personas migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación y la indemnización a las víctimas.
7: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
0: Això al Congrés, però també aquest matí a Madrid, el Papa ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església. Ha estat davant de representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda, el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals de l'Església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
3: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
9: Una de les associacions que ha quedat fora de la trobada aquesta tarda amb Lleó XIV és Reparació Integral Ja, fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. Acusa el govern espanyol d'haver paralitzat la llei contra la prescripció d'aquests delictes per la visita del pontífex.
10: Nosaltres el que creiem és que no volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya. Com a mínim, registrin una sol·licitud de compareixença del ministre Bolaños, demanant que vagi a la Comissió de Justícia i que ens expliqui per què la llei està parada.
9: El fundador de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, demana a Lleó XIV que s'abstingui de visitar Montserrat.
0: El periple de Lleó XIV a Madrid està arribant a la seva fi, mentre Catalunya n'espera l'arribada demà al migdia a Barcelona. El pontífex té una agenda tapaïda amb la visita de la catedral i l'estadi olímpic Lluís Companys. Dimecres anirà a la presó de Brians, a Montserrat i també a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal de la visita, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. El papa Lleó XIV arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella i amb la participació dels voluntaris del viatge papal. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc. Vic. Començarà a les 6, però Lleó 14 hi arribarà poc abans de les 8. Farà una volta per la pista d'atletisme amb el Papa Mòbil i la celebració de la pregària arrencarà amb la benvinguda de les colles castelleres. Tindrà un format més participatiu que una cerimònia litúrgica tradicional i acabarà cap a 9:45 de la nit. Dimecres visitarà la presó de Brians Ús, Sant Esteve Sarrovires, l'abadia de Montserrat i a la tarda serà l'església de Sant Agustí al Raval de Barcelona. La visita del Sant Pare a Catalunya culminarà a la Sagrada Família, on arribarà amb un recorregut amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló i farà una missa solemne pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist.
0: A Barcelona ja es noten les afectacions a la mobilitat als voltants de la catedral i de l'Estadi Olímpic. Hi ha restriccions de trànsit i l'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro, que es reforçarà.
11: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
12: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema, molts Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
13: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
11: A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat al perímetre de 9 illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
0: Totes aquestes restriccions poden complicar l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests 2 dies. A més, són moltes les persones i institucions d'arreu de Catalunya que es preparen per anar a veure el pontífex. És el cas d'un grup de joves del Bisbat de Vic que esperen aquesta visita amb molta il·lusió. I han parlat els companys del 9FM, Guillem Rico.
14: Èlia Rojas i Marc Escarravill són dos de la cinquantena de joves de la delegació de joves del Bisbat de Vic que es desplaçaran a Barcelona o a Montserrat per anar a veure el Sant Pare. Aconseguir entrades per anar a l'estadi va ser una odissea, diuen, però hi seran.
15: Jo crec que donarà un missatge bastant de que hem de viure en comunitat, no? De que la fe, si no la vius amb altra gent, si no dones el missatge, no és una fe viva.
16: Estem en uns moments de la nostra societat en què l'egoisme, no només individual de les persones, sinó també dels diferents governs, fan que visquem en un món on tothom es baralla per tot. I precisament el que ens demana el Pare és això, alçar la mirada i comportar-nos com a veritables cristians. Hi ha una set espiritual, La dimensió física és important, però sense una dimensió espiritual jo penso que estem incomplerts.
14: Dimecres seguiran la missa a la Sagrada Família a través de les pantalles gegants que ha muntat el Bisbat de Vic al seminari.
0: La visita ha centrat també les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català i critiquen el paper que hi han tingut en aquesta qüestió tant el cardenal Omella com el govern. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC es desmarca del parer del papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Mont Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. El PSC valora la visita del papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, però, la censura que ha fet avui el papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
18: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
17: El portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat al papa que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
19: Passar de les paraules als fets en el que fa referència als abusos sexuals que afecten a l'Església. Això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
17: Mentre que Esquerra i Junts han criticat l'atavió de l'arcabisbe Joan Josep Omella i del president Illa respecte al català. Ho han dit la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el de Junts, Josep Rius.
20: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arcabisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
4: No ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
17: Avui a Madrid, la diputada de Junts, Míriam Nogueras, i el diputat Eduard Pujol han demanat al papa, en anglès i italià respectivament, la importància que parli català a Catalunya.
1: Notícies en xarxa.
0: Són 3:45. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer. El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero.
21: A l'estudi participaran una desena de pacients, els que se'ls farà seguiment durant un any, després de la intervenció per avaluar, sobretot, la seguretat del procediment. L'objectiu és alentir la malaltia, segons ha expressat el neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives dels Germans Trias i Pujol, Pau Pastor.
22: Una de les vies del cervell per netejar les proteïnes és el sistema limfàtic, no? Que és un sistema limfàtic central del cervell, que neteja d'alguna manera el cervell a través de la limfa cerebral fins als vasos que tenim al coll, profundament el flux limfàtic del cervell s'acceleri per augmentar la neteja d'aquestes proteïnes i així enlentir una mica la progressió de la malaltia d'Alzheimer.
21: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell. Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim. Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions.
0: La vaga de biblioteques s'estén a tot el sector a Catalunya després que s'hi hagin sumat biblioteques municipals d'arreu del país, denunciant un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat, que està regulat encara, diuen, per una normativa dels anys 90.
5: El sector denuncia dècades de precarització i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Aquest dilluns la plantilla decidirà en assemblea fins a on està disposada a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. N'hem parlat a la xarxa amb Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT, ha explicat la situació a la ciutat de Barcelona.
23: Aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives. Ja ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona. L'Ajuntament va decidir tancar el diàleg i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara.
5: La Meiró també ha denunciat que les mobilitzacions de divendres a la ciutat com tal van acabar amb càrregues policials.
0: Entitats ecologistes i socials a les Terres de l'Ebre denuncien que ni els ajuntaments ni els regants del Delta estan reclamant els sediments necessaris per protegir-lo, alertant d'un pacte de silenci i de les conseqüències que pot tenir a curt termini. Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
24: Després d'analitzar les al·legacions presentades per la taula de consens al Pla Hidrològic de l'Ebre, els col·lectius Associació pels Sediments Ecologistes en Acció i la CGT Terres de l'Ebre hi veuen un pacte de silenci, perquè en el document de 50 pàgines que es va presentar no s'esmenta ni una sola vegada la paraula sediments. A més, acusen la Confederació de destinar només un 0,75% del pressupost a proves. Escoltem Josep Juan, de l'Associació pels Sediments.
25: El gruix d'inversió del quart cicle se centra en les actuacions en el domini públic marítim terrestre, 27 milions d'euros. Això és una dada que és espectacular i clamorosa, no? Ara resulta que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre invertirà el que se suposa que farà en sediments a la costa.
24: Els col·lectius consideren que fer seguidisme de la proposta de la Confederació tindria conseqüències nefastes per al Delta.
0: A Tarragona, l'anella mediterrània, el Parc del Francolí, Bona Vista o la Marina són alguns dels punts recomanats per seguir l'eclipsi solar del proper 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
26: Es tracta d'espais amplis i de fàcil accés. Dos punts es troben a Ponent, dos a la zona nord i dos més al centre. L'espai més gran serà el de la Marina Port Tàrraco, amb un aforament previst per 20.000 persones. El divulgador científic Joan Anton Català explica que els punts s'han fixat després de fer simulacions acurades i d'haver trepitjat terreny.
2: Ja es van identificar per sentit comú, per coneixement de la ciutat, evidentment, dels llocs de la ciutat, però després s'han fet simulacions. Es van fer simulacions en programes especialitzats per fer aquestes simulacions que ens indicaven mapes d'ombres, posició del sol, que ens indicaven, doncs, si des d'allà hi podria haver-hi visió col·lectiva de l'eclipsi.
26: En canvi, les platges no tindran bona visibilitat i, per tant, són espais que no es recomanen, com tampoc les zones naturals i boscoses. L'Ajuntament de Tarragona repartirà ulleres homologades entre la ciutadania.
0: I el calendari de falles de l'Alta Ribagorça en seta temporada. Divendres, al municipi de Durro donarà el tret de sortida a l'edició d'enguany. UAULLA i de Ràdio, Sergi Guiu.
3: Aquest divendres, Durro viurà la primera de les baixades de falles. Durant el juny, els municipis de Senet, el dia 20, i els pobles de Boí, Casós, el Pont de Suert i Vilaller, el 23, completaran l'agenda falla. I de tot plegat, ho deia el president del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, Albert Palacín, amb les particularitats, singularitats i característiques d'organització de cada municipi.
6: Actualment, cada poble organitza les seues falles amb la seva singularitat. O sigui, cada poble té la seva mena de normativa interna de com gestionar-s'hi les falles, tenint en compte aspectes com el número de fallaires que pot acollir cada poble, la tipologia de falla, el recorregut haver de transcórrer els fallaires, on s'hi poden col·locar el públic.
3: El calendari de baixades s'allargarà també al juliol, Barruera el 4, Erill la Vall l'11, Taüll el 17, el Pla de l'Ermita el 24 i Llesp el 25 en seran els protagonistes.
0: I en cultura, la segona edició del Flash de tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flash Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espígel Neuronen al Lliure de Montjuïc, al monòleg La Santa al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petrolio a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director de la temporada alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
8: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
7: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, el Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.
0: I les obres al campanar de l'Església de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges avancen a bon ritme. Està previst que estiguin enllestides la primera quinzena de juliol. Canal Blau, Carles Monasterio.
9: Aquests dies han escollit el color exacte amb el qual es revestirà una part del campanar de la punta, la icònica església de Sitges. La intenció és que sigui el més fidedigne possible amb l'original, mantenint l'essència de les diferents èpoques en què es va construir cada metre de la torre. També s'han restaurat els 12 vidres que conformen la corona de la Immaculada Concepció, que s'enfila al capdamunt del campanar a gairebé 40 metres d'alçada. Jaume Trullà és l'arquitecte de l'obra.
10: El que seria l'estàtua... ens van portar l'alegria de que estava en molt bon estat de conservació. És una pedra que ha resistit perfectament. I on sí que vam trobar alguna deficiència era la corona, els vidres estaven totalment... Bueno, hi havia molts d'ells que ja no hi eren, estaven amb fongs, amb fissures, llavors els hem reposat tots.
9: L'obra del campanar està prevista que pugui estar enllestida a principis de juliol i la voluntat és, a partir de l'any vinent, també actuar al lateral de la rectoria que toca a Mar, que també ha patit despreniments.
0: I és moment per als esports. Amb l'Anna Freixa, molt bon dia, Anna. La Penya i el Barça es classifiquen per les semifinals del play-off al títol de l'ACB.
5: Bon dia, Marta. Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer definitiu partit. La Penya s'imposava ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà ara a semifinals al València Bàsquet. Albert Guerra, Ràdio Ciutat de Badalona.
27: Ho va fer de la mà del líder del conjunt verdinegre. Ricky Rubio va fer una exhibició, 23 punts i 28 de valoració pel base del Masnou, amb una segona part d'escàndol. La defensa de Rubio i de Hanga també van deixar fora de combat el base Forres, principal estrella basconista. Escoltem el postpartit del base verdinegre.
11: Sí, ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
27: L'eliminatòria contra el València serà el millor de 5, amb els dos primers entre setmana, dimecres i divendres, mentre que el tercer partit serà l'Olímpic el diumenge.
5: El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie que començarà demà al Palau Blaugrana. La coincidència del partit del Barça de bàsquet amb el cinquè partit de les semifinals del play-off pel títol a l'Hockey Lliga masculina entre Barça i Igualada ha fet que s'hagi de canviar d'ubicació el partit d'hoquei. El club ha fet oficial que serà demà a les 7 de la tarda a Blanes a la Ciutat Esportiva. I el Barça torna a ser campió de la Copa del Rei d'handbol. Es va adjudicar el títol a Alacant, superant a la final el Bidasoa Irún per 17-37 i encadena la 13a Copa seguida, la número 30 de la seva història. Escoltem Carlos Ortega, el tècnic blaugrana.
12: Hemos estado a un nivel defensivo extraordinario y cuando han llegado a alguna posición estaba Emil ahí detrás parándola, ¿no? Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras y era el último partido antes de la Final Four y creo que el equipo ha salido muy enchufado desde el principio. Se me acaban los calificativos para mi equipo y para mis jugadores, de manera de competir siempre y de tener hambre.
5: I en futbol s'acaba el camí de l'Europa en la fase d'ascens a segona divisió. Els escapulats van perdre la pròrroga per 3-2 a Balaïdos contra el Celta Fortuna. El partit havia acabat amb empat a 2 i l'anada amb empat a 1. L'eliminatòria es va decidir a favor del Celta per millor classificació a la fase regular. Escoltem Jordi Cano, jugador de l'Europa.
13: Tres, perquè al final ens quedem a les portes de jugar a la final de per pujar a la Hypermotion, però d'altra banda també és superorgullós del que hem fet. Ha estat increïble l'any que hem tingut. Hem viscut molts moments inoblidables i des d'aquí també agrair a l'afició a tots els desplaçaments que ha fet perquè sense ells això no ha pogut ser.
5: I en futbol a sala, l'Indústria Santa Coloma ha presentat el seu nou entrenador. El substitut de Xavi Closa serà Jorge Vargas. Serà la primera experiència del tècnic barceloní a primera després de dirigir el filial d'Indústries.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol, no sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per cuidar.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i empren el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

Que quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.
1: A fuego lento tu mirar, a fuego lento tu nada.
2: Apassiona't amb Ràdio Vic.

Vols formar-te en informàtica i treballar en el món digital sense haver de marxar lluny? Estudia multimèdia, aplicacions i videojocs a la UBIC. Una formació en programació i tecnologia amb sortides a prop de casa i on tu vulguis. Parlem del teu futur. ubic.cat/cadem.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. UBIC.cat/academ

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: A nosaltres l'experiència en Vic Ocupació ens va anar molt bé. Havíem de cobrir dos llocs de treball, un era de recepcionista i l'altre era de fiscalista, i recordàvem que feia molt de temps havíem fet servir el servei de l'Ajuntament i el Servei d'Ocupació de Vic, i llavors vam trucar, ens vam posar en contacte, i la veritat és que ens va anar tot fantàstic, perquè de seguida ens van passar currículums, vam descartar els que no ens havien interessat perquè no s'ajustava al perfil dels llocs que havíem de cobrir, i després vam fer entrevistes i al final en 10 dies teníem dues persones que han començat a treballar, i que jo crec que a nosaltres ens ha anat molt bé i crec que amb elles també. O sigui que per nosaltres ha sigut un èxit total.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.
2: Ara Vic Ocupació, Ajuntament.
0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Ara som gegants.
1: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
2: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
1: Strip, la revista de les bones notícies.
3: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: El cas de la substitució de l'enllumenat dels carrers de Vic per tecnologia LED és un exemple paradigmàtic de les disfuncions que provoca l'actual llei de contractes del sector públic. L'Ajuntament no podia tirar endavant un projecte que només aportava beneficis. Tenia els diners i hi havia una necessitat evident i permetria un estalvi econòmic i mediambiental. Tot i això, aquestes millores no s'han pogut gaudir fins gairebé 4 anys després. Entremig, amb l'esclat de la guerra d'Ucraïna, l'augment dels costos energètics va suposar una despesa afegida important per als ciutadans de Vic amb la nova tecnologia que s'hauria pogut reduir. Que una tramitació sigui més llarga que la seva execució ja demostra que alguna cosa no funciona. Tot plegat evidencia l'excés de burocràcia que deixa molts alcaldes lligats de mans i peus. La llei aprovada el 2017 tenia uns objectius nobles: garantir que els diners públics es gastin de forma justa, transparent i eficient. A la pràctica, però, s'ha demostrat que sovint alenteix de manera exagerada el funcionament de l'administració. També ha passat amb el carril bici de les Masies de Voltregà, una obra que havia de durar 6 setmanes i que ha mantingut els veïns pendents durant gairebé mig any. Els carrers no s'arreglen, els equipaments arriben tard, es perden estalvis energètics i els veïns han de conviure durant mesos amb obres inacabables. Entre la discrecionalitat absoluta que pot afavorir la corrupció i la paràlisi que fomenta la llei actual, hi havia d'haver un punt d'equilibri. Una administració que no és capaç d'executar en termini raonable les inversions que milloren el dia a dia del municipi, difícilment pot oferir un bon servei al ciutadà. I aquest, com és lògic, acaba posant la política en el punt de mira. Els alcaldes fa temps que demanen una reforma de llei o bé que el Parlament de Catalunya desenvolupi una normativa pròpia. La transparència i el control de diners públics són valors irrenunciables, però això n'ha de ser renyit amb una administració més àgil i eficient. El repte és garantir les dues coses alhora. És dilluns 8 de juny del 2026, us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45 del matí, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, conversarem amb Jordi Vilarrudà sobre la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, un tema molt polèmic, on s'han generat diversos debats a la visita del pontífex al nostre territori. Poc després de les 10 repassarem els resultats dels principals equips esportius de les nostres comarques i tot seguit us explicarem coses que passen, les notícies més curioses que han passat al nostre entorn. A 10:45 serà el moment de rebre l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes. Sabeu que nosaltres comentem què s'hi cou a Twitter i després nosaltres també parlarem amb l'actor i el músic Jofre Bardolet sobre el retorn del Cop de Rock, un dels musicals més emblemàtics del rock català, que arribarà aquest setembre al Teatre Coliseum de Barcelona. I després acabarem el programa amb en Joan Garcia des de la veu de Sant Joan, on parlarà amb en Jordi Baireda, investigador dels boscos de la CREAF, per parlar sobre la caiguda massiva d'arbres darrerament per les ventades. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Ara farà una setmana va ser l'últim dia per entregar els documents del procés de regularització extraordinària d'immigrants. Més del 85% de les persones interessades a acollir-s'hi ja han completat els tràmits imprescindibles per accedir al mercat laboral. Andreu Jiménez, del 9FM.
2: La recta final del procés extraordinari de regularització d'immigrants ja es nota a Osona. Més del 85% de les persones interessades a acollir-s'hi ja han presentat la documentació necessària abans que acabi el termini fixat per al 30 de juny. La majoria dels tràmits s'han fet a través d'advocats o representants legals, una via que el conseller d'Acollida i Integració del Consell Comarcal d'Osona, Xavier Rovira, atribueix al poc marge de maniobra de l'administració pública. En aquest sentit, lamenta que s'hagi pagat per una gestió que podia resoldre's de franc.
3: Si s'hagués informat amb anterioritat dels sistemes per tramitar tot això, hi havia un sistema que sortia de franc i, en canvi, si han volgut anar més ràpid o han volgut tramitar-ho d'una manera, bueno, que ells els hi ha generat més confiança, s'han hagut de gastar uns diners amb professionals que els han assessorat.
2: De totes maneres, Rovira lloa la capacitat de resposta dels ajuntaments.
3: S'han fet les guies, s'han fet les les visites presencials, s'han fet les entrevistes personals, s'ha assessorat a la gent per demanar hora a Correus, que vam aconseguir que obrissin a Correus de Vic, i s'ha de felicitar a totes les administracions locals.
2: A la comarca s'estima que més de 2.000 persones podrien beneficiar-se d'aquest procés. La xifra definitiva, però, no es coneixerà fins que es tanqui el període de sol·licituds. El febrer del 2027 tornarà a ser una data clau, ja que es podrà iniciar la renovació dels permisos. Aleshores, serà determinant acreditar el temps treballat, però també la participació en programes d'acollida socials i lingüístic. La regularització coincideix, a més, amb l'inici de la temporada d'estiu, un període en què diversos sectors acostumen a reforçar plantilles.
0: I un macrocontrol integral de trànsit de la C-17 a Ripoll finalitza amb 56 vehicles controlats i 48 denúncies i infraccions desmuntades des de la veu de Sant Joan.
1: El matí del passat divendres 29 de maig es va dur a terme un macrocontrol integral de trànsit, de transports i de seguretat ciutadana que va comptar amb la participació de 26 efectius dels dos sectors de les especialitats de trànsit d'Olot i de Girona, de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comissaria de Ripoll, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, la Policia Local de Ripoll i d'Inspecció de Treball. El macrocontrol, que va operar de les 10 del matí fins a 2:15 del migdia, va dividir-se en dos punts de la C-17, el primer d'ells el punt quilomètric 90.5 de la població de Ripoll, també en aquest sentit de la circulació, i un segon punt situat al 92.5 en sentit Barcelona. Es van dur a terme un total de 46 proves de detecció d'alcohol i drogues, 38 proves d'alcohol amb un resultat totes negatives i 8 de drogues, 4 d'elles amb positius administratius. La policia local de Ripoll també va efectuar 4 proves d'alcohol i drogues, totes elles amb resultat negatiu. Es van tramitar 32 denúncies per diverses tipologies d'infraccions al Servei Català de Trànsit. Respecte als transports, es van controlar 18 vehicles, dels quals 10 eren pesats, amb el resultat de 7 denúncies per infraccions, 2 de greu per excés de pes i 5 per irregularitat en el tacògraf. Es van controlar 6 motocicletes i 2 turismes amb 6 persones identificades, aquesta per part dels efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana dels Mossos de Ripoll. La Policia Nacional va identificar 7 persones i en va citar una altra per tal de tramitar el procediment ordinari d'expulsió del país. La Guàrdia Civil va controlar 13 vehicles i identificar 15 persones. Van tramitar una infracció per etiquetatge d'aliments i va inspeccionar 5 vehicles per controlar la detecció de gasoil fraudulent. Finalment, per part d'Inspecció de Treball, es van revisar 12 vehicles empresarials amb 8 persones controlades, de les quals en 3 es van detectar infraccions per estrangeria i una infracció per la seguretat social.
0: I la seguretat també és una prioritat en molts ajuntaments de la comarca, com és el cas de Centelles. L'Ajuntament ha aprovat una partida de 60.000 euros per instal·lar càmeres de videovigilància en equipaments municipals per evitar l'incivisme i millorar la seguretat, Andreu.
2: Centelles instal·larà les càmeres de seguretat de videovigilància per millorar la seguretat del poble. És una mesura de prevenció i es col·locaran principalment en punts estratègics com equipaments municipals, que alhora poden servir per cobrir part de la via pública. El consistori ha previst una partida del pressupost municipal de 60.000 euros per dur a terme el projecte. Ho explica l'alcalde de Centelles, Josep Paré.
4: Centelles és un municipi segur, però evidentment té molts equipaments i per tant doncs, el que hem de fer doncs, és que aquests equipaments es dotin de càmeres per controlar els seus accessos. Això, doncs, evidentment és una possibilitat doncs, que hi és, que ho veiem amb establiments privats i per tant amb establiments públics hem de fer la mateixa aposta.
2: Les càmeres lectores de matrícules als accessos del poble han tingut bons resultats i amb la instal·lació de càmeres de biovigilància en alguns punts de la vila. Centelles fa un pas endavant en matèria de seguretat.
4: Tota aquella nova tecnologia, tots aquells elements que portin millores amb aquesta gestió i control, jo crec que això és important. Amb els lectors de matrícules vam ser pioners a Catalunya i ha generat doncs, actuacions importants policials a Centelles precisament per tenir càmeres i aquests aspectes doncs, ens fan actuar amb el compromís de noves càmeres lectores de matrícules, noves càmeres en els equipaments i, evidentment, doncs, millor control.
2: Aquests dispositius seran un reforç a la feina que els cossos de seguretat ja duen a terme actualment al municipi.
4: Els mitjans humans doncs, treballen bé, però tot el que sigui complementar-ho amb aquesta iniciativa doncs serà molt, molt, molt positiu i és necessari.
2: La zona esportiva, l'Ajuntament o el Palau dels Comtes són alguns dels equipaments on es preveu col·locar les càmeres. Un estudi que s'està duent a terme acabarà de concretar quins seran la resta d'edificis municipals on també se n'instal·laran.
0: I també la preocupació pels robatoris en cases ha portat els veïns de les Masies de Voltregà a impulsar una recollida de signatures per reclamar més seguretat, Andreu.
2: La sensació d'inseguretat generada pels darrers robatoris en habitatges ha portat els veïns de les Masies de Voltregà a impulsar una recollida de signatures per reclamar mesures que reforcin la seguretat del municipi. Segons expliquen des de l'Ajuntament, la preocupació fa temps que existeix i s'ha intensificat arran d'alguns episodis recents. Tot i això, els Mossos d'Esquadra insisteixen que les dades no reflecteixen un increment significatiu dels robatoris respecte a anys anteriors. L'alcaldessa de les Masies, Verònica Ruiz, en fa èmfasi.
5: Aquest tema d'inseguretat que ara ha aflorat, nosaltres fa molt temps que l'estem treballant a Mossos d'Esquadra, aquestes dades no són les que reflexen el dia a dia del municipi. És a dir, poden haver-hi molts incidents o diferents incidents, però si no es denuncien, no queden constància oficialment i llavors nosaltres com a Ajuntament, jo com a alcaldessa, em costa moltíssim fer pressió a Mossos d'Esquadra per poder demanar més efectius.
2: En aquesta línia, Verònica Ruiz detalla que fa més d'un any que el municipi forma part del programa Lectio, la xarxa de càmeres de videovigilància i lectura de matrícules impulsada per Interior i els Mossos.
5: El tema de la seguretat és un tema que no ens està preocupant ara, sinó que és un tema que ens ha preocupat i ens ha ocupat des de fa molt temps. Hem tret una plaça de vigilant, que ja la vam treure fa poc, però va quedar deserta, l'hem tornat a treure aquesta plaça de vigilant. Ara tenim un vigilant compartit amb Sant Hipòlit i l'intenció és que els dos municipis puguem compartir vigilants i passaríem de compartir un vigilant a compartir-ne tres.
2: D'altra banda, subratlla la importància de denunciar el robatori o el fur, encara que sigui un intent.
5: És molt important que sempre que hi hagi alguna sensació d'inseguretat s'avisi el 112, que quedi constància de que hi ha aquesta inseguretat. Quan intenten entrar en un habitatge o intenten entrar en algun servei i no ho aconsegueixen, i ja ens sembla que no és important la denúncia i és molt important també aquest intent també denunciar-lo. No? L'esforç que hem de fer entre tots i totes perquè al final volem uns resultats, però hi ha d'haver una feina prèvia i cadascú ha de ser doncs, responsable d'aquesta feina que li toca.
2: Amb tot, la policia catalana té denunciats un parell de robatoris a domicilis, a més de tenir constància de furts a un vehicle i a una casa i altres intents.
0: Sant Joan valora positivament la col·locació de les quatre àrees de recollida selectiva pensades pel sector turístic de la vila, Isaac Muntades.
1: El Consell Comarcal del Ripollès i l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses van valorar positivament la prova pilot per monitoritzar la generació de residus al sector turístic del municipi a partir de l'adequació i digitalització d'àrees de recollida selectiva en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès. El conseller comarcal de Dinamització Turística, Joan Sàrria, explicava des de la colònia Lleudet que fa 10 mesos es van col·locar 4 àrees de contenidors tancats amb 5 contenidors cadascuna. N'hi ha una en aquest polígon industrial i la resta són en direcció Ripoll, Ugassa i Olot. Són uns contenidors que només s'obren amb targeta i, segons Sàrria, l'objectiu és clar.
6: Hi ha dos grans objectius. Un és doncs, implementar aquesta sostenibilitat turística a través d'aquesta regulació de les persones i, sobretot, dels establiments turístics que, a través de les targetes, doncs, utilitzen aquestes àrees. D'una banda, doncs, controlar aquest fet i, d'una altra, amb la col·locació de videocàmeres, doncs, també controlar que doncs, aquests establiments i aquestes persones doncs, facin un ben ús d'aquestes àrees.
1: Instal·lar aquestes àrees ha tingut un cost de 128.000 euros. Sàrria va recordar que la totalitat de la inversió a la comarca d'aquest pla ha estat de 3 milions i mig d'euros i que s'ha finançat gràcies als fons Next Generation provinent de la Unió Europea. L'alcalde Sant Joaní, Ramon Roquer, va detallar que van apostar per un model híbrid que combina dos models de recollida de residus, la recollida porta a porta per tot l'àmbit urbà i el sistema de contenidors bilaterals tancats d'aquestes quatre àrees pensades per les cases aïllades, els disseminats i el sector turístic com les cases de turisme rural. L'alcalde estava satisfet de com havia funcionat fins ara.
7: Pràcticament a un any d'aquesta implantació, estem parlant ja d'un 70% de recollida selectiva, és un tant per cent molt alt, això demostra el bon ús que s'està fent d'aquestes àrees. De fet, els usuaris veuen positivament el fet de que estiguin tancades i que precisament hi hagi un ús restringit perquè realment en fan ús de les àrees aquells que els hi corresponen fent ús. I això es valora molt bé. De fet, hem passat d'unes àrees obertes, abandonades en el sentit de que moltes vegades doncs, estaven plenes d'escombraries, tant a dins els contenidors com a fora. Ara estem en banda unes àrees amb uns models de contenidors que són uns dels millors, estem parlant d'un model easy bilateral que porta incorporat aquest sistema digital i per tant estem parlant d'un bon producte.
1: Roquer va felicitar els usuaris pel civisme a l'hora d'utilitzar aquestes àrees i va avançar que Sant Joan ja s'acosta al 80% de recollida selectiva al conjunt del municipi gràcies a un model que també aposta pel compromís dels veïns.
0: I el pas d'Elisenda Carrera, regidora no adscrita, va crispar el ple de dilluns passat on la resta de partits polítics l'acusen de ser deslleial, poc transparent i ambigu, Andreu Jiménez.
2: El traspàs d'Elisenda Carrera com a regidora no adscrita i, per tant, la seva revocació de representació com a membre d'Aravic van centrar bona part de la darrera sessió plenària municipal. Carrera no ha confirmat ni ha desmentit si a les properes eleccions del 2027 es presentarà amb alguna formació concreta i això va generar un cúmul de crítiques entre els membres de l'oposició.
8: Quan ha estat poc transparent per part de la regidora Carrera i que encara ens farà menys gràcia si algun dia passa realment no només a ser no adscrita sinó a ser trànsfuga, si acaba resultant que és membre i potencial candidata d'Aliança.
9: Entenem que hi ha hagut una manca de lleialtat institucional en com s'ha actuat per part de la regidora Carrera, no és la manera que nosaltres creiem que s'hauria d'haver actuat. Són coses tan fàcils de desveir afirmant-les o desmentint-les.
10: S'ha de fer política amb cara descoberta, sense subterfugis, sense ambigüetats.
2: Xavier Ferrés, amb qui havia fet tàndem a Ara Vic, va ser especialment dur acusant-la d'ocupar una cadira que no li pertany.
11: Quan votem en contra, o no li escoltem o no li acceptem, en el fons votem contra una, per dir-ho una mica suaument, una deslleialtat democràtica. Vostè, senyora Carrera, ocupa una cadira que no li pertany a vostè, sinó els votants de la llista electoral de la que vostè ha renegat, ha renunciat, o marxat, o abandonat, com li vulguem dir.
2: Inclús el mateix alcalde Albert Castells, en el torn de preguntes, va dir-li que no respondrien alguns dels per dignitat política i va insinuar manca de transparència sobre el seu futur polític.
12: Vagi sortint a explicar què ve a fer vostè aquí de regidora no adscrita per poder respondre les preguntes en conseqüència i a qui representa exactament. Quan aclareixi la seva situació, doncs podrem dialogar políticament amb coneixement de causa.
2: Carrera va esquivar els retrets remetent-se a contestar que està decidida a continuar treballant per la ciutat.
13: Continuaré treballant com a regidora no adscrita, amb el mateix compromís i amb la mateixa implicació que he treballat fins ara per la ciutat. Si cada decisió municipal s'ha de mesurar només per la ideologia, el govern és impossible i jo prefereixo prendre les decisions que funcionin per la ciutat i per la seva gent.
2: En una entrevista posterior al ple del programa L'Angle Obert del Nou TV, la regidora no inscrita tampoc va concretar quin camí polític emprendrà.
0: El Ball de la Filada podria deixar de formar part de la Festa Major de Sant Feliu de Codines aquest 2026, Laia de Déu, una codinenca.
14: L'Esbar Codinenc ha fet una nova crida per trobar balladors i balladores que permetin mantenir viva aquesta dansa tradicional del municipi després que l'any passat ja no es pogués representar. La manca de participants, especialment d'homes, torna a posar en risc una tradició recuperada als anys 90 després de gairebé un segle sense ballar-se. La paradoxa és que aquest ball és un homenatge a la feina que feien les dones a les masies amb llana. Ho explica Bàrbara Dorca, membre de l'Esbar Codinenc.
15: És realment una llàstima precisament perquè és un ball que reivindica la feina de les dones a les masies en el moment d'això de filar la llana. I que no es pugui fer aquest ball que honra la feina de les dones per culpa de que no hi ha homes, doncs és irònic, si més no. I això aquest any ens passa el mateix. A l'Esbart som molt poqueta gent i majoritàriament som dones. Aleshores, si és per dones, amb les dones de l'Esbart ja el podríem fer, però ens continuen faltant homes.
14: Ara l'entitat es planteja fins i tot canviar-ne l'estructura perquè el reconverteixin només dones si no troben una solució. Segons l'entitat, la falta de relleu generacional i la davallada de participants després de la pandèmia han complicat la continuïtat d'algunes activitats tradicionals. Tot i això, asseguren que qualsevol persona interessada pot participar-hi, encara que no tingui experiència prèvia en dansa tradicional.
15: Hi ha un problema de relleu, com a moltes altres entitats. A partir de la pandèmia, sobretot, va plegar molta gent i està costant molt remuntar. Sí que hi ha, com, per una banda, unes ganes de fer coses noves, de fer dansa de nova creació, coses molt diferents de les que s'havien vist, però, com a altres entitats, ens està costant molt portar gent de jovent, sobretot.
14: Des de l'Esbar Codinenc recorden que el Ball de la Filada forma part del patrimoni cultural de Sant Feliu i que la seva continuïtat dependrà en bona part de la resposta que tingui aquesta nova crida. L'entitat convida totes les persones interessades a sumar-se als assajos i a contribuir a mantenir viva una tradició que forma part de la història del municipi.
0: I l'Helena del concurs musical de Ràdio Televisió de Cardedeu i la xarxa de televisions locals ja ha escollit les 10 propostes finals que participaran a la gran final amb una gala en directe el 27 de juny. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
16: Així és, Ona, s'acosta ja el dia clau i és que les 10 finalistes han estat seleccionades a partir de les valoracions d'un jurat format per Maria Folquer, en representació del grup Enderrock, Laia Estebaranz, podcaster musical i programadora del Festival Tastautors, Neus Borrell, cantant i directora de la residència artística Can Bonamic, i l'artista Guillet Roma. A aquestes puntuacions també s'ha sumat el vot del públic, que durant els darrers dies ha pogut participar activament en el procés escollint la seva proposta preferida a través de la pàgina web del concurs. Escoltem a Maria López, directora de Ràdio i Televisió de Cardedeu.
17: Teníem d'una banda les votacions del jurat, que entre ells tenien votacions molt dispars, d'altra banda tot el que és la votació del públic, sempre i ja quasi tradicionalment és molt diferent del que pensa el jurat, i fins l'últim moment hi havia noms que estaven tota l'estona dins, que al final van quedar fora, i al revés, no? Noms que potser semblava que quedarien fora i amb els vots grans del públic de cop aconsegueixen aquestes places, no? Vull dir, al final no deixa de ser un concurs, dins d'aquí evidentment sempre ho busquem fer amb un ambient super sa i molt d'acompanyament, i al final el que busquem és projectar a 40 artistes i donar-los a conèixer i acompanyar-los en aquest camí, però sí, aquesta part de concurs doncs juga aquestes coses, li dona aquesta part d'emoció, però fa també que passem molts nervis.
16: Monjo Antiquat amb Endollar-se el foc, Roser Dresaire amb 10 de 10, Aina Rabassa amb Nena, Pau Culleré amb Pots venir, Aulet amb Voldria tornar, Arnau Serrallonga amb Pompeia, Marcòlic amb Cançons de mentida, Sofia de Diego amb Què veig a la lluna i Aitana i Ara veig i Paula Milarana amb Cendres defensaran la seva proposta el dissabte 27 de juny a les 10 de la nit pel plató de Ràdio Televisió Cardedeu i La Xarxa.
17: Amb aquesta recta final, que és no arriba menys d'un mes per preparar la gala, que és una mica quan nosaltres ja tenim tot el gruix de l'equip aquí treballant a tope, no? De fet, una de les coses que la gent haurà pogut veure és que des d'aquest dilluns passat els informatius no són en plató i amb el rigorós directe amb les presentadores, sinó que estem emetent uns compactats de notícies. Per què això? Perquè una de les primeres coses que hem hagut de fer és desmuntar tot el nostre plató d'informatius per construir tot un plató per aquella gala, no? I a més, tenint en compte doncs, que ho fem nosaltres amb material propi, amb material cedit per l'Ajuntament o el que sigui, necessitem tots uns tempos una mica estirats. Llavors ara comença tota aquesta construcció de plató a tope durant les properes setmanes i a partir del 15 de juny comencem a preparar les actuacions amb cadascun dels finalistes.
16: En definitiva, serà un esdeveniment que combinarà música en directe i la presentació de les propostes finalistes i en el qual es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més i les diferents televisions locals del territori.
0: I els alumnes de la Vall del Tenes que han participat en el programa d'emprenedoria QM ja han dut a terme una de les parts més importants del projecte, la venda directa al públic, Laia.
14: Des de les aules de l'escola fins a les parades del mercat, els alumnes de la Vall del Tenes

0: Acabem aquí aquest repàs informatiu i anem a saber ara com està el temps.
1: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: I és el moment de saludar un dia més al nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia i bon dilluns.
2: Bon dia. Per fi som dilluns. Què tal, Tom? Espero que hagi tingut un gran cap de setmana. I comença una nova setmana, la segona ja d'aquest mes de juny. Van avançant els dies d'una manera bastant de pressa. Ens acostem ja al Sant Joan, el tenim aquí a la cantonada. Però primer ens sentem en el dia d'avui, ens sentem amb aquest temps que tindrem el dia d'avui. Venim d'un cap de setmana, diria que força tranquil, i d'un cap de setmana tampoc gaire calorós. En definitiva, podria haver fet més calor, eh? Estem ja a mes de juny i les temperatures podrien ser bastant més altes. Sobretot les nocturnes, es dorm molt bé, no hi ha valors molt alts a l'índia de bon tros. I a les tardes creixen algunes nuvolades, però no han deixat tempesta. Res a veure amb les tempestes molt importants que vam tenir el dijous passat. I avui serà un dia setmana al cap de setmana. No hi ha molta cosa a comentar, no hi ha molt moment meteorològic ni de bon tros. Ja hem llevat unes temperatures semblants al cap de setmana, sense gaire calor de nit. S'ha pogut dormir força i força bé, molt sol al matí, i a la tarda creixement de nuvolades. Unes nuvolades que poden deixar unes tempestes a la zona del Pirineu, però no molt importants i bastant localitzades, sobretot cap a Ripollès Nord, i poca cosa més. Resta sí que creixeran nuvolades, poc importants, i no deixaran cap mena de precipitació. I avui les temperatures màximes seran una mica més altes. Es notarà una mica més de calor al migdia, al voltant dels 27-28 graus, però una mica més altes i tot. Tampoc cap valor fora del normal, eh? Unes temperatures bastant a ratlla, bastant normals, inclús una mica per sota del que tocarien en aquestes dates, que ja és calor, eh? Aquestes dates són de calor ja forta. Això és tot, a disfrutar el dia d'avui i que tingueu un bon inici de setmana. Adeu!
1: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, conversarem amb el periodista Jordi Vilarrudà sobre aquesta visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, un tema on s'ha generat molts debats i també parlarem sobre els diferents temes. 3 minuts i tornem. Fins ara.
1: El nou FM, el nou so d'Osona.
3: 24/7. Avui, un cotxe per moure'm.
4: Demà, una furgoneta per treballar.
3: I demà passat, un monovolum per viatjar.
4: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
3: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
4: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
3: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
5: Coberta serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
6: La sala de festes L'Amapola celebra el seu primer aniversari i ho fa amb una gran festa major.
7: Alegria, que és festa major.
6: Els dies 13 i 14 de juny vine a gaudir d'un cap de setmana ple de música, festa i bon ambient. Dissabte, trobada de xapes, i a la tarda, ball i berenar amb el quartet Sol de Nit. I diumenge, sardanes amb aperitiu gratuït

0: Dinar de festa major i a partir de les 5, concert i gran ball amb l'Orquestra Rosaleda.
1: Ball de Ram!
0: Música, ball, menjar i molta festa a la sala de festes L'Amapola de Centelles. Reserva la teva plaça al telèfon 650-250-500. 650-250-500.
2: El dia 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, a Aigües Vic continuem treballant per un servei cada dia més proper i accessible. Ara pots contactar amb nosaltres per WhatsApp, fer gestions amb cita prèvia, consultar informació del servei i resoldre dubtes amb el nou assistent virtual amb intel·ligència artificial. Aigües Vic. Amb tu, clars com l'aigua.
3: L'Infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'Infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. Amb Miquel Giol i Eudald Puig.
4: El 9FM. El nou so d'Osona.
5: Territori 17.
6: Són 9:45 del matí i ara anem a fer un repàs de les portades dels diaris, dels principals portades de Catalunya i Espanya. Andreu, bon dia de nou.
7: No ha sortit bé avui, eh? Quin dilluns.
6: Com es nota que és dilluns i que ha sigut un cap de setmana que
7: intens. Estem rovellats, eh?
6: Estem rovellats, mare meva. No, o sigui, la veritat. Anem a fer un repàs de les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Ho tinc tan integrat, això, que a vegades no m'acaba de sortir.
7: No et surt, eh?
6: Però bé, som dilluns, encara que sigui dilluns, tenim portada del 9-9 d'Osona, Ripollès i el Lluçanès. Què diu avui, Andreu?
8: Titula Queixes dels alcaldes per l'excés de burocràcia de l'administració que frena i encalla les obres. Vic amb l'enllumenat públic o les masies de Voltregà amb un carril bici han patit les conseqüències dels retards. I la imatge destacada, doncs, una aposta familiar contra la segregació escolar. Famílies que formen part del grup singular de l'escola Quatre Vents de Manlleu. I a la imatge doncs, es veuen els pares juntament amb els seus fills, on Manlleu tindrà per primera vegada grups singulars en centres educatius del municipi. I es tracta de les famílies que es posen d'acord per matricular els seus fills en centres d'alta complexitat amb l'objectiu de prevenir la segregació escolar.
6: Mm. Doncs, Andreu, seguim, però amb la portada, en aquest cas, del 9-9 del Vallès Oriental.
8: Que titula, també, va sobre educació. Aules de 7 escoles de la comarca han fet classe més de 30 graus l'última setmana, una plataforma recuidades de més d'una vintena de centres al Vallès Oriental. I la imatge, doncs, fa referència a Marduix, que celebra 50 anys de Titelles, on a Sant Esteve se suma l'homenatge organitzat aquest diumenge per l'entitat ISBAT. Jordi Pujol i Joana Clusellas, Jordi Pujol, no l'expresident de la Generalitat, fundadors de Marduix, saluden a Jaume Arnella en un moment d'aquest homenatge. I també, a l'altra imatge destacada d'avui de la portada del 9-9, doncs, allà era dia de Corpus a la Garriga, les catifes, i es veu els alumnes d'una de l'escola que hi participa, el Giroll, amb la catifa que van confeccionar.
6: Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen les portades dels diaris catalans. Òbviament,
8: hi ha dos protagonistes.
6: El primer,
8: el Papa. Que La Vanguardia ens diu, el Papa atreu multituds. Lleó XIV llança un missatge contra la hipocresia a la humília de Corpus a Madrid. Ningú no es pot agenollar davant el senyor i menysprea el germà. Robert Prevost pronunciarà avui un històric discurs al Congrés i mantindrà una trobada amb víctimes d'abusos a l'Església. I pel que fa a la imatge, es veu el Papa dirigint-se en el cotxe amb el Papa mòbil a l'Estrellada per oficialitzar la missa de Corpus Christi allà a la plaça de Cibeles de Madrid, seguides per milers de fidels. Les dates han anat perfecte.
6: Exacte.
8: Estàvem caient Corpus, doncs el Papa també ha aprofitat per fer aquesta missa ahir a la capital espanyola.
6: Seguim, Andreu, per la portada del diari Ara, que també el mateix, eh?
8: Sí, tot va sobre la visita al Papa, Lleó XIV insta els empresaris a tractar els treballadors amb dignitat. El pontífex llança un avís sobre les estructures econòmiques que afavoreixen la pobresa. En la primera missa alerta de la hipocresia. Ningú es pot agenollar davant de Déu i menysprear el germà.
6: Les mateixes declaracions que veiem a la
8: Vanguardia. I la imatge doncs, és el Papa ahir durant la seva intervenció a l'Arena Movistar de Madrid amb empresaris, sindicalistes i artistes i esportistes que van voler assistir en aquest congrés del Papa. I l'altre, aquí a la portada del diari Ara, també a la part superior,
6: un altre papa,
8: sí, podríem dir, sí, es podria dir així, Florentino Pérez, que hi va guanyar les eleccions del Madrid i doncs exercirà un nou mandat al capdavant del Club Banc. I també el que destaca el diari Ara és recompte caòtic al Real Madrid. Riquelme planta cara a les urnes a un Florentino amb tot a favor.
6: Quan van quedar per saber?
8: 65% Florentino, 35% Riquelme, que la veritat que per haver dut a terme una campanya de només dues setmanes també, a veure, s'ha de dir, les campanyes guanyant eleccions a un club de futbol també van molt vinculades als resultats esportius. El Madrid aquest any no ha guanyat res i ha sigut un vot de càstig contra Florentino. Si el Madrid hagués guanyat la Champions o la Lliga, no hi haguessin hagut eleccions i els resultats haguessin estat molt diferents.
6: Doncs seguim, Andreu, per la portada del periòdico, que també en la mateixa línia.
8: El Papa, 1,5 milió d'ànimes, i es veu a Lleó XIV, ahir a la seva intervenció al Movistar Arena, on va formar part d'aquest congrés, on hi va assistir moltíssima gent. I també el titular del periòdico que avui destaquen és Leire Díaz va voler desacreditar el Suprem per accelerar l'amnistia. La lampista del PSOE va intentar arribar a acords amb l'excomissari Villarejo, que segons ella tenia proves de corrupció contra el magistrat Marchena.
6: I acabarem el repàs de portades dels diaris catalans per la portada, com sempre, del Punt avui.
8: Arriba l'estiu i toca parlar doncs, de préssecs, naftarina, meló, síndria, i avui és el que fa el Punt avui. Any de recuperació de collites, la fruita pot recobrar produccions, el cereal es manté i l'expectativa és bona per al vi i l'oli. A la imatge doncs es veu, no sóc un expert de això serien préssecs, jo crec.
6: Préssecs o nectarines,
8: doncs, comença ara la recollida de la fruita i es veu aquesta imatge doncs recollint aquests productes que per l'estiu la veritat que passen molt i molt bé.
6: Exacte. Doncs, Andreu, obrim la mirada, seguim i comencem ara per les portades dels diaris espanyols, parla del País.
8: Que, evidentment, es fa ressò d'aquesta visita del Papa Lleó XIV a Espanya. El Papa reivindica el seu discurs social en un acte multitudinari. El pontífex recorda en una missa a Madrid els valors cristians, llançant un sutil missatge polític i defensa l'escolta, el diàleg i el respecte davant els representants de la societat civil. I a la imatge doncs, es veu ahir, doncs, milers de fidels acompanyaven el Papa a la processó de Corpus a la plaça de les Cibeles de Madrid. I també destaca avui, evidentment, el País, Florentino Pérez fins al 2030 al Real Madrid.
6: Doncs, Andreu, seguim per la portada del Mundo.
8: El Mundo, que titula Lleó XIV reivindica el futur de la fe en una històrica missa. I bé, a la imatge doncs, es veu tot aquest muntatge multitudinari que es va dur a terme ahir a la capital doncs, per rebre el Papa. I també destaquen, perdó, Siona, Florentino guanya, però el vot de càstig qüestiona el seu canvi societari.
6: Seguim, Andreu, per La Razón.
8: La Razón,
6: que
8: doncs,
6: ocupa tota una plana.
8: Tota la plana ocupa aquesta portada d'avui. La capçalera de La Razón, de Madrid al cel amb Lleó XIV. I el que veiem és la imatge doncs, a la plaça Cibeles amb tot aquest muntatge que es va mostrar ahir doncs, per rebre el pontífex en una visita també marcada per la jornada de Corpus.
6: I ara sí, acabem el repàs de portades per la portada de l'ABC també, un sol protagonista.
8: Un sol protagonista, és que per davant l'ABC ho entenc, després dels problemes que van haver-hi Florentino Pérez amb aquest mitjà, Lleó XIV desborda Madrid i conquista els fidels i la societat civil. I la imatge doncs es veu el Papa doncs ahir recorrent sota el pal per la primera processó del Corpus a Madrid.
6: Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
8: Fins ara, Ona.
4: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
6: Passen 8 minuts de 9:45, per tant és moment de tertúlia. Doncs bé, seguirem parlant del Papa. Hem vist avui totes les portades de tots els mitjans que ocupa un sol protagonista. I avui amb en Jordi Vilarrudà seguirem parlant sobre el Papa.
1: Exacte.
6: Jordi, què tal?
1: Molt bé, aquí encara en la setmana.
6: Encara en la setmana, eh? Un gran protagonista, el Papa. No sé si has estat seguint molt què està fent aquest cap de setmana.
1: Una mica. Ahir vaig mirar una mica, com que feien una retransmissió molt llarga, Televisió Espanyola al matí, i vaig punxar un parell de vegades per veure què estaven fent a Madrid, i alguna vegada a la tarda, també algun moment de la trobada que va tenir amb altres diferents sectors socials. Però res, també el que hem fet és seguir, sobretot la implicació que té aquí des del diari, la implicació que té per Vic o per la diòcesi de Vic, pel bisbat, perquè, és clar, hi ha moltes implicacions, doncs, també des de diferents àmbits, de cara a la visita que farà, que començarà demà a Barcelona, és clar.
6: Doncs, si vols, podem començar parlant com ens afecta aquí la visita del Papa Vic, què farem des d'aquí, des del bisbat?
1: Clar, més que res, aquí es notarà, doncs, amb la gent que anirà als diferents actes que farà Barcelona. Per exemple, s'explica, doncs, que hi ha 300 entrades repartides entre la feligresia del bisbat de Vic per poder anar a l'oració que farà a l'estadi Lluís Companys, que això, si no vaig equivocat, serà justament demà dimarts quan arriba. Evidentment, també hi haurà alguns convidats a la Sagrada Família, però aquests seran molt més escollits perquè, si no ho recordo malament, em sembla que són 4.000 persones més a l'interior i 4.000 més a fora, però que això és molt selecte, diguem. Esclar, aquí hi haurà, evidentment, hi haurà el bisbe de Vic, o hi haurà, per exemple, el vicari general, el Josep Maria Riba, però és molt més selecte, diguem, aquest grup de gent que estarà en el que potser serà l'acte més rellevant, aquest de la Sagrada Família, o si més no, el que donarà la volta al món. I també, dintre de la gent que va a l'estadi olímpic, doncs també grups de joves, que tenim algun testimoni, doncs, que recollim avui en el diari, que estaran dintre d'aquestes 30.000 persones aproximadament que viuran l'acte de benvinguda al Papa a l'estadi olímpic. Però hi ha altres implicacions també, perquè, doncs, des del punt de vista artístic, també hi ha gent d'aquí que ha treballat o està treballant a la Sagrada Família. I avui expliquem, per exemple, al diari, doncs, el cas de l'Enric Pla Montferrer, és forjador i escultor del Pens, que fa temps que va, ara fa 10 anys, més o menys, per un treball molt concret que li van encarregar, va entrar en contacte amb la Junta d'Obres de la Sagrada Família, i a partir d'aquí, doncs, va anar fent més treballs fins al punt que, o sigui, ell ara coordina actualment tots els treballs que tenen a veure amb la seva especialitat, amb la forja, que són molts més del que podria semblar, perquè hi ha peces de ferro forjat a molts llocs a dintre la Sagrada Família. I ha estat treballant en algunes peces concretes, concretament s'explica que des del mes de gener, que no paren, doncs, fent algunes coses que havien d'estar enllestides per l'arribada, per la vinguda del Papa. Una d'elles, l'accés precisament a la Torre de Jesús, que és la que beneirà demà passat. L'Enric Pla Montferrer, doncs, per exemple, va ser el que va fer en el seu taller del Pens, i després les va traslladar allà. Doncs hi ha una altra torre, la que fins ara era la més alta que es havia acabat, la de la Mare de Déu, que hi ha, doncs, com unes estrelles al capdamunt, que són 12 estrelles, que des de baix es veuen petites,
6: però són enormes.
1: Són grans, i les va fer totes en el seu taller del Pens, després les va traslladar allà. Això deu fer, doncs, 4 o 5 anys que es va acabar aquesta torre, i la culminació va ser precisament posar-hi aquestes estrelles que ell havia fet. Però, esclar, hi ha treballs de forja a molts llocs, perquè Sagrada Família té molta cosa d'artesania concreta, doncs, que va encarregant a diferents artistes o artesans, i des de les grans escultures de les façanes fins als treballs de forja o escultures més petites, doncs hi ha un escultor del Ripollès, de Sant Joan de les Abadesses, que va fer la figura d'aquell Crist que està sobre l'altar, que se penja allà sobre l'altar, i que precisament es va beneir en l'avinguda del Papa anterior, de Benet XVI. O sigui, va implicant gent una mica, a veure, seguint el tarannà de Gaudí, que havia, o sigui, una concepció de l'arquitectura global que havia d'implicar tot, i tots els artesans de tot tipus i oficis això ho feien, la seva arquitectura, la Sagrada Família o la Pedrera o allà on fos, d'implicar gent que sabia d'oficis, des de que feia, gent que feia vitralls fins a fusters, fins a forjadors, fins al que sigui. I es va seguint una mica aquesta pauta incorporant gent que en sap del seu a diferents coses de la Sagrada Família. O sigui, ja veus, de fet, hi ha bastanta implicació
6: en
1: aquesta mobilització tan gran que ja veurem demà, doncs, com en fi, demà i demà passat, ja ens diuen que millor que no anem a Barcelona.
6: Sí. I això és una de les coses que m'agradaria parlar, i també és una de les crítiques més importants, que és... tota aquesta mobilització que genera aquesta visita del Papa, òbviament, la majoria de persones, les persones que són catòliques i que tenen ganes de veure el Papa, per ells ho entenen, no? És una cosa justificada. Però clar, a nosaltres tema de trànsit no ens afecta, però clar, a Barcelona... a Barcelona, vull dir, recomanen fer teletreball,
1: sí.
6: No moure's de casa, perquè clar, estaran tots els carrers tallats. A Madrid també ha passat que, no sé, crec que un 20% dels carrers també estaven tallats per la visita del Papa. Clar, i una de les crítiques més importants és, cal tot això? Cal tota aquesta parafernàlia que està passant? Això és un dels temes, sí. Vull dir, perquè...
1: És un tema... O sigui, hi ha aquest debat també, s'ha d'implicar fins i tot l'administració, els governs, tant en un estat que teòricament no és laic, però sí és aconfessional, en una visita d'aquest tipus. Aquesta seria una cosa discutible també, perquè en part també això es financia amb diners públics.
6: Exacte.
1: En part. Ara, esclar, també hi ha arguments contraris que diuen, escolta, també es financia amb diners públics i és més car encara el pas del Tour de França, l'etapa que sortirà de Barcelona i travessarà tota Catalunya fins a arribar a França, d'aquí a unes setmanes. I també s'inverteixen diners públics, es tallen carreteres, no carrers de Barcelona només, sinó carreteres, circulació per un tros de país que quedarà molt afectada, doncs, aquell dia... I el dia abans, i bé, clar, són esdeveniments que segurament transcendeixen el grupet, o sigui, el grup de gent, o grupet o grupàs, o sigui, hi ha molta gent que fa ciclisme, potser n'hi ha, però tampoc és una multitud. Molta gent que segueix el Tour de França, una multitud força més gran, perquè tothom més o menys ens el mirem. Bé, doncs això serà un esdeveniment que es considera que d'alguna forma és beneficiós pel país, diguem. O sigui, sortirà a les televisions de tot el món, el Tour de França és la cursa ciclista més seguida del món en diferència, doncs es considera que d'alguna manera els beneficis compensen les molèsties. Amb el Papa segurament igual, perquè s'entén que això de la Sagrada Família, que és un lloc per on passen milers i milers de persones que no són catòliques ni cristianes, o sigui...
6: Que simplement perquè és un monument, és un emblema de Catalunya.
1: És un atractiu turístic mundial, doncs el que passi allà a la Sagrada Família tindrà un ressò mundial i serà beneficiós per Barcelona o per Catalunya. I llavors algú decideix, bé, doncs els beneficis compensen les molèsties, perquè tindrem una postal mundial, perquè això segur, o sigui, l'acte de l'Estadi Olímpic de dimarts tindrà molt de ressò fora d'aquí, però el que estic segur és que les televisions de tot el món, les xarxes socials de tot el món, el que passarà dimecres, la Sagrada Família, serà, o sigui, a més és com la culminació gairebé. No està acabada la Sagrada Família. Però
6: està molt, molt avançada, perquè hi vaig anar fa poc i està super avançada. Sí.
1: Molts no hi hem anat tant des de fa molts anys, eh? O sigui, tu hi vas anar fa
6: relativament poc. Sí, relativament fa una setmana vaig anar, perquè justament vaig quedar amb una amiga meva just a la Sagrada Família, perquè era com un punt de trobada. Ostres, em vaig quedar sorpresa perquè dic, uau, està super avançada.
1: Sí.
6: Realment ha avançat molt ràpid, potser també en part per la visita del Papa.
1: Bueno, clar, els últims anys ha avançat molt, fa poc vam entrevistar una persona que em coneix molt de Gaudí a la Sagrada Família, que és un seu biògraf, l'Armand Puig, aquí al Nou TV, i ens va dir, clar, es veu molt, molt acabat, i sobretot ara que hi ha la torre més alta de totes, ja, no? Diu, però falten quatre torres, eh? 4 de petites, que sembla que no, i
6: però,
1: en,
6: clar,
1: falten,
6: tenen...
1: i en falten 4. Falten 4 torres encara, perquè Gaudí va idear tantes torres com els apòstols de Jesucrist, que eren 12, mm-hmm. i després la, mare de, la torre de la Mare Déu, que és més alta, i la de Jesucrist, que encara és més alta. O sigui, en falten 4, però, bueno, però l'aspecte que dona ja és...
6: d'acabat, gairebé.
1: I falta una façana, que també s'ha d'encarregar, això sempre hi ha escultors que hi treballen, doncs llavors... Però, esclar, la impressió que un té quan passa per la Sagrada Família és aquesta,
6: sí, sí, sí,
1: i si
6: sí.
1: entra dintre, suposo que encara...
6: Jo no hi he anat mai a dins,
1: més,
6: eh?
1: Encara més.
6: No.
1: Jo fa molts anys. És d'aquests llocs, segurament és d'aquests llocs que sempre pensem estarà ple de turistes, serà difícil.
6: I és com sí. aquest rebuig que et caus, de dia.
1: Sí. És allò que és, ens costa d'anar-hi els d'aquí mateix,
6: exacte.
1: No? I ve gent de tot el món a veure-hi, els d'aquí mateix només. Tenim l'imatge aquella de que passem per davant, veiem aquelles cues.
6: Ple de turistes i dius, ostres, sempre igual, la gent allà fins a les fotos. I és allò com aquell rebuig que et causa de... Però, vull dir, realment és un emblema. A mi m'agradaria sí. molt anar. Jo sé que algun dia, òbviament, hi acabaré entrant, però, ostres, encara... I suposo que hi ha gent que, literalment, viu a la zona de Sagrada Família, que pot ser que encara no hagi entrat a dins.
1: Sí, sí,
6: no?
1: Segurament.
6: Vull dir, és
1: pot
6: així,
1: ser, pot
6: és
1: ser.
6: Així.
1: Jo el que sé és que conec algunes persones que viuen... ara penso en un periodista usonenc que viu des de fa anys en aquell barri de la Sagrada Família, i diu que quan hi va arribar, fa potser uns 20 anys, que es va establir a Barcelona, i diu, era assequible, ell podia... Això ho podia pagar. Després tenia botigues de tot, diu, per allà al barri.
6: Bueno, comerços locals, sí, sí.
1: I ara, no. diu, surto de casa i no puc anar a comprar res de la vida quotidiana, perquè tot el comerç està enfocat de cara al turisme. I el barri s'ha gentrificat, està ple de turistes, explica el canvi que ha vist en la vida quotidiana aquell barri. Sí que és veritat que un passa per allà, mira aquelles cues, pensa, ja hi aniré un altre dia. Sé de gent que en pandèmia... quan es va començar a obrir tot, però encara no estaven oberts els vols internacionals, va anar a la Sagrada Família o al Parc Güell a veure-ho o ensenyar-ho als fills.
6: I d'una manera diferent, eh?
1: O ensenyar-ho als fills que no ho havia vist, no ho havien vist mai, doncs
6: sí,
1: conec
6: sí, sí.
1: gent que va fer això, i va, ara aprofitem aquest moment que nosaltres hi podem anar, i els de fora encara no. Però... I van fer aquesta excursió. El Parc Güell és un altre d'aquests llocs gaudinians que...
6: que també és impossible.
1: O la Pedrera, que es veus cues allà al Passeig de Gràcia, no? Doncs, bueno, clar, i això que dèiem, pel que fa a les afectacions, doncs... sí, a vegades pensava que pot ser exagerat, però d'alguna manera es considera que hi ha esdeveniments com aquests que són que porten un benefici, diguem, que supera les molèsties que poden causar, que en causen, eh? I que llavors haurem de veure també el dimarts, concretament dimarts, dimecres, hi ha dimecres, les proves de selectivitat també, el dimarts, em sembla que ja comencen, hi ha vaga de mestres.
6: Vaga de mestres, vaga de docents, que segurament amb la visita del Papa també faran alguna actuació.
1: També pot ser, és a dir, hi ha una ebullició de coses a Barcelona, igual com aquest cap de setmana passava a Madrid, que deien, vaja, hi ha la visita del Papa, algun dels concerts que encara quedaven del Bad Bunny. I les eleccions al Real Madrid, que feien desplaçar la gent fora de Madrid a votar a Valdebebas, no? Doncs aquí passarà una mica això mateix, entre dimarts i dimecres a Barcelona, que el govern fins i tot primer no deia res, no recomanava res, i després sí, després va dir, a veure, sí, recomanem teletreball, que serà molt també de cara a les pròpies administracions, a les empreses que puguin fer-ho, però esclar, hi ha molta gent que s'ha de moure igualment.
6: Sí, sí.
1: Hi ha molta gent que s'ha de moure. L'hostaleria funcionarà a tope aquests dies. Hi ha molts treballadors d'aquest sector que hauran de moure's perquè no viuen a Barcelona, perquè no es poden pagar un pis a Barcelona, per exemple. O sigui, hi haurà molta gent que s'haurà de moure igualment. I ja no diguem els estudiants que fan les proves d'accés a la universitat.
6: Sí, sí.
1: Que també allò de dir, bueno, aneu-hi d'hora.
6: Clar, a veure.
1: També vaig pensar, bueno, aneu-hi d'hora, potser el que hem de mirar de garantia és que arribin, eh? Perquè
6: exacte.
1: Aneu-hi d'hora i ja es preveu que si fa falta més temps ja ho allargarem per darrere.
6: Home, no és això, és un examen que portes preparant-te literalment 2 anys de batxillerat i just enganxes aquest dia que ve el Papa.
1: I la gent està, que fa la selectivitat, està nerviosa, i si té retards i veu que arriba tard i tot això, jo em poso en el lloc d'aquests joves que faran la selectivitat. I penso, quina angúnia, també tot plegat, que ja te'n fa l'examen i després no saber si arribarà, si no arribarà, haver-t'ho de muntar per poder-hi anar d'hora i totes aquestes coses, i penso, va, pobrets, aquests són els que hem de donar més suport moral de tots.
6: Sí.
1: Són els que ho necessiten.
6: També m'agradaria parlar, ens queda poc temps, però bueno, també podem obrir aquest tema, que és que bàsicament el Papa, em sembla que avui intervindrà al Congrés dels Diputats. Clar, és un tema també, perquè la gent diu, per què ho ha de fer ell? Per què ell ha d'intervenir al Congrés dels Diputats? Li pertoca intervenir?
1: Aquest és un tema més discutible, segurament, perquè és molt excepcional que un cap d'estat o algú...
6: Clar, algú defensa, diu, és que és el cap de... O sigui, és el cap d'estat del Vaticà.
1: És un... Clar, que és l'estat més petit del món.
6: Sí.
1: Però, clar, aquest segurament és més discutible en aquest sentit, de dir per què ell i per què no sé, el president de França, o si algun dia, que no crec que succeeixi, que el senyor Trump visiti l'estat espanyol.
6: Esperem que no passi, de veritat.
1: Doncs, segurament aquest és més discutible, o sigui que es pot entendre, no sé, si un dia intervé davant del Congrés i del Senat, el secretari general de les Nacions Unides, però el Papa, des del punt de vista d'estat confessional, o sigui, jo crec que és més discutible que intervingui davant de les cambres de representació. Exacte. O sigui, personalment penso que és d'aquelles coses...
6: Aquí jo crec que ha sigut una patinada bastant gran.
1: Però que sí que és veritat que hi ha una cosa, que és que estem veient que el que està dient transcendeix el nucli dels catòlics, ja no diguem dels catòlics practicants, que són cada vegada menys, em sembla, o són poquets, però... Poquets no, però, sí. Però que ha anat baixant. Però que el missatge d'aquest home arriba més enllà, perquè ha dit algunes coses, precisament els ha tocat el crustó amb els polítics a l'estat espanyol, sobre la polarització, les baralles i aquestes coses. Ha dit coses que van més enllà, i ahir va donar un missatge, un clatellot a l'extrema dreta,
6: sí.
1: Espectacular, quan va dir allò de que no es pot ser hipòcrita de ser cristià i després, no sé si ho va dir, menysprear el germà, o sigui, clatellot a l'extrema dreta,
6: sí.
1: Precisament en el moment que s'està parlant de la regularització de migrants i totes aquestes coses, i davant d'un públic que segurament en tenia més que votava en la dreta que no a l'esquerra.
6: 100%. I que la majoria d'ells són catòlics.
1: Exacte.
6: Perquè el seu trenar és així, vull dir...
1: I, esclar, dona missatges que van més enllà del cercle dels catòlics o cristians. Ara, aquest punt de que intervingui el Papa en un estat que no és confessional davant del Congrés i el Senat, aquest personalment el trobo jo més discutible, i que, en fi, que grinyola una mica, des del punt de vista del que és l'estat en aquest moment.
6: Sí. I un dels altres punts també, jo crec que podríem acabar amb això, clar... Un dels grans titulars ha estat que el Papa parlarà amb algunes de les víctimes d'abusos sexuals de l'Església. Clar, passarà, no passarà. També moltes d'aquestes víctimes diran, òbviament no podrà parlar amb totes.
1: És un tema que jo no dubto que tant el Papa anterior com aquest... Han fet un gir, o sigui, jo crec que ells han fet un gir claríssim, de dir, això és una línia vermella, això s'ha d'acabar. Tant Bergoglio, el papa anterior, com aquest, són els dos que han dit això, s'ha d'acabar, no amb els abusos, poden continuar passant, segurament, però s'ha d'acabar amb l'encobriment. O sigui,
6: exacte.
1: Perquè el que és greu és que, a més de la quantitat que se n'han produït, o sigui, hi ha hagut durant molts anys, una acció sistemàtica de l'Església com a institució d'encobrir-los.
6: Però bé, no, es tapaven... escoltat, no? Nosaltres ens ho gestionem. Clar, com tu gestiones?
1: Doncs
6: agafant
1: el que cometia els abusos i portant-lo lluny. O sigui, era el sistema, o sigui, hi havia un sistema. Això ja fa molts anys que se sap i que ho va començar a descobrir. Hi ha una pel·lícula fantàstica que explica una investigació periodística sobre aquest cas del Chicago Tribune, si no recordo malament. La pel·lícula es diu Spotlight. És un grup de periodistes d'investigació del diari que destapa el primer cas als Estats Units massiu d'abusos a l'Església i tot el que comporta, doncs, de cara als periodistes. És una pel·lícula molt interessant, de fa uns 20 anys que va passar aquests fets. Doncs, clar, parlem de que, escolta, que ja fa anys que es coneix això i que tot just ara, doncs, hi ha una acció més clara de dir, no, aquests casos, quan sabem un, el que hem de fer és portar-los als tribunals ràpidament. I això, doncs, el papa farà que se suposa que avui demà pot haver-hi aquesta entrevista, que hi serà gairebé segur.
6: Jo crec que sí, sí, sí.
1: No es diu, que també ho trobo lògic, perquè s'ha de respectar la privacitat de les víctimes, perquè en aquest cas pot haver-hi gent que no estigui disposada que es conegui públicament el seu cas.
6: I altres que sí, són portaveus.
1: O sigui, que es donarà a conèixer després, això, es donarà a conèixer després, i que entenc que aquesta gent ha de parlar fora dels focus i no ha de trobar-se allà, doncs, una pressió en el moment que vagi a parlar amb el papa i veure, doncs, què li demanen i què els diu. Perquè entenc que això, que hi ha hagut un canvi, però que encara no fa gaires dies sortia, doncs, el diari El País un informe sobre els que havien encobert, i en alguns casos d'aquests hi havia bisbes i bisbats
6: d'aquí a Catalunya,
1: no el cas del de Vic, per exemple, però sí que hi havia fins i tot el cardenal Omella de Barcelona, que hauria encobert algun cas segons aquesta informació periodística, i per tant aquí hi ha, jo crec que, malgrat que es digui des de dalt, des del Vaticà, això s'ha d'acabar, hi ha dinàmiques encara d'inèrcies dintre l'Església d'aquests encobriments i de veure com es repara les víctimes, de veure quina és la reparació que se'ls dona o se'ls ha de donar a les víctimes. I en això hi ha molt camí per avançar, i veurem què ens surt d'aquesta trobada i quina informació en rebem.
6: Doncs, Jordi, veurem com arriba aquesta visita al papa aquí al nostre territori, i tots aquests temes que hem anat parlant, a veure com s'aniran movent, com s'aniran gestionant, eh?
1: Ja, en els propers dies segur que estarem un parell de dies que només...
6: inclús la setmana papa sencera, eh? Serà...
1: només hi haurà papa i Sagrada Família i etcètera, etcètera. Deien que fins i tot al Montjuïc que hi haurà actuacions també musicals i això, que hi havia alguna confirmada, el Sergio Dalma, alguna... que no fes una aparició fugaç la Rosalia. Però jo ho trobo estrany, eh? Però
6: que des presumptament, eh?
1: També corria aquest rumor, eh?
6: Perquè crec que la Rosalia ha anunciat que crec que atura la seva gira per motius personals, o no sé si és cert això. Llavors, bueno, pot ser perquè la Rosalia ha fet un disc,
1: que té referències espirituals, diguem,
6: sí,
1: no?
6: Sí, també hi ha participat l'Escolania de Montserrat.
1: A veure...
6: Llavors, clar, també a la gent li agrada molt especular sobre aquest tema de la Rosalia.
1: Jo no ho acabo de creure, però hi ha com aquest rumor així, que a vegades aquestes coses no es confirmen, eh? Però ara imagina't, seria espectacular que sortís la Rosalia.
6: Sí, sí, sí. I Jordi, abans d'acabar la tertuliet, també m'agradaria parlar un moment molt ràpidament. Creus que els joves... O sigui, hi ha més joves catòlics que abans, que està pujant?
1: Jo crec que això, que és una cosa que hi ha com aquest rum-rum i això, hi ha sociòlegs que diuen que no se sustenta amb dades. I, per exemple, un sociòleg destacat d'aquí català, el Jordi Muñoz, deia que això es diu, però que no hi ha dades que ho indiquin. El que sí hi ha és més visibilitat dels joves catòlics, perquè alguns s'han fet influenciadors, estan a les xarxes, hi ha més moguda a les xarxes, hi ha un cert debat, o sigui, per exemple, amb el mateix fet que la Rosalia, que parlàvem ara, hagi fet un disc que té moltes referències religioses, etcètera, ha donat com aquesta sensació també, no?, de que hi ha gent que s'hi acosta o s'aproxima a, jo no diria que el catolicisme, a l'espiritualitat, a la religió, a les arrels...
6: Jo crec que és
1: arrels,
6: més però... espiritualitat, potser.
1: Sí, o sigui que hi ha unes inquietuds, segurament, sí, però que d'aquí a dir hi ha més joves catòlics, hi ha joves catòlics que són més visibles, més actius, més organitzats i més xarxes socials, però... a dir, les quantitats, o sigui, a veure, nosaltres podem anar a qualsevol parròquia d'Osona i mirar
6: dades, ja
1: quants, i mirar quants joves surten de missa. Clar, o fins i tot quants joves catalans estan estudiant per ser capellans. O sigui, a Barcelona, que és on hi ha el seminari que van tots estudiar els de tots els bisbats, a veure, no són molts precisament els capellans que tenim aquí, n'estan venint molts
6: de fora.
1: Molts, exactament, sobretot de l'Àfrica subsahariana, sí. En el nostre cas, no? Llavors, jo em permeto dubtar-ho, això. Seguint el que diu algun sociòleg, em permeto posar-ho en dubte fins que no hi hagi dades més sòlides que ho confirmin, que sigui veritat que hi ha un renaixement del catolicisme entre els joves.
6: Jo crec que és un tema que a mi que m'agrada molt i també m'apareixen molt a les xarxes socials, i és veritat això que dius. No crec que sigui la quantitat, sinó que molts s'han donat a conèixer per donar visibilitat d'aquells joves que potser, ostres, que també ara en aquests temps no està gaire ben vist, crec, potser ser catòlics i ser jove, crec que són com dues coses que no... Però alhora és com, ostres, també s'han de donar veu, no?
1: Sí,
6: jo crec que és bàsicament això.
1: Hi ha gent que ha perdut, diguem, aquesta, no sé si dir-ne vergonya, però jo no ho soc, però no em manifesto gaire, i al contrari, n'hi ha que ara això que fan, que fa poc precisament va haver-hi un reportatge al 30 Minuts a TV3 sobre aquest tema, no?, que estava molt bé, d'aquests joves, alguns catalans, alguns ja són figures que no són joves, per exemple, Lucía Caram, que també està a les xarxes i està a tot arreu, però hi ha joves que sí, que algun ha fet gairebé una professió i tot això, i opinadors també, o sigui, sí. Joves, no només gent gran, o sigui, gent més gran, opinadors joves, o sigui, ara penso en un opinador que és d'aquí a la vora de la Garriga, el Montserrat de Mesón, que sí. Articulista d'opinió, jove, i que es confessa cristiana, sí, sí. Catòlica i de missa. O sigui, això és un perfil que no existia.
6: No acostuma a veure. Jo la Montserrat la segueixo, sí, sí. Perquè també és com, sí. Ostres, és jove i alhora, clar, com, al final, com, vull dir, jo no soc creient, però, ostres, se'm fa un món de dir, és que ell és creient i ella ho explica, vull dir,
1: es va casar
6: fa poc per l'església i ella ho ha...
1: I escriu bé, més
6: sí, sí,
1: més.
6: Ha escrit, ha tret fa poc un llibre.
1: I llavors, clar, són perfils que no hi eren. El govern mateix, tenim ara mateix doncs, un president de la Generalitat que és catòlic i practicant, que en Salvador Illa, per exemple.
6: Ah, sí? No ho sabia, això.
1: Catòlic practicant, ell mateix ho diu sempre, i d'altres consellers que també ho són, o per exemple líders polítics com l'Oriol Junqueras, que també, doncs... o sigui, jo crec que en aquests moments fins i tot n'hi ha més càrrecs polítics, ara ja no parlem de joves, parlem d'altres edats, però que diu jo soc catòlic practicant, o ho són, que un temps enrere. Perquè precisament això, tens el president de la Generalitat, tens un líder polític d'un dels principals partits del país com és en Junqueras, tens gent que està en càrrecs al govern i que ja no sorprèn que si hi hagi el conseller de Justícia, en Ramon Espadaler, que aquest ja ho sabem també, però que n'hi ha més, o sigui, n'hi ha uns quants, i em sembla que també la Núria Perdón.
6: També és.
1: També. És a dir, n'hi ha més,
6: Curiós, és un tema curiós i que donaria també per molt, Jordi, aquest
1: tema. Segurament també hi fa doncs, l'actitud del govern de la Generalitat doncs, amb aquesta visita del papa, doncs, que el president sigui un catòlic practicant com és en Salvador Illa. Sí, sí.
6: Doncs Jordi Vilaruda, moltes gràcies per aquesta conversa tertúlia i anirem seguint aquesta visita del papa.
1: Anirem veient.
6: Exacte, que vagi molt bé, Jordi.
1: Molt bé.
6: Adéu.
9: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
6: Sí. Okay.
10: Bambi, els de Bicet.
6: Sí, bueno, és moment ara de la cançó del dia.

Doncs estem sentint Californication dels Red Hot Chili Peppers, ja que el 8 de juny del 1999 el grup de rock va publicar el seu setè disc Californication, que va ser l'àlbum amb més èxit. Aquest també va marcar el retorn de la banda de John Frusciante, que el 1992 va deixar el grup per falta d'entesa amb el cantant Anthony Kiedis. A causa de la seva marxa va caure en una depressió amb una addicció a l'heroïna que el va deixar en la pobresa. El 1997 va entrar en un procés de rehabilitació i el 1998 va tornar a formar part del grup.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. El col·lectiu Perquè no ens fotin el tren ha fet una nota de premsa explicant que DIF torna a incomplir terminis i allarga de nou el desdoblament de l'R3 mentre que el Departament de Territori no fa efectiu el seu compromís. Aquest mes de maig, a DIF hauria d'haver acabat la fase 1 del tall de servei a l'R3 des de l'Hospitalet fins a la Garriga, iniciada ara fa 8 mesos, i amb la fase 2, Mollet del Vallès-La Garriga, d'una durada de 8 mesos fins al gener de 2027, s'haurien de completar les obres de desdoblament i millora integral del tram Parets del Vallès-La Garriga de l'R3. Malauradament, la Generalitat els ha informat que DIF no complirà el termini de la fase 1 i que segurament fins passat l'estiu no estarà acabada. Justifiquen el retard per la caiguda d'un mur de contenció de la cimentera a la Farja, estació de Montcada a Bifurcació, propietat de la cimentera el passat 6 de març. Les entitats signants denuncien que no s'hagi reaccionat amb la celeritat que caldria per resoldre aquest imprevist i evitar que impacti en la represa del servei i el correcte desenvolupament d'unes obres essencials per millorar la xarxa de Rodalies i, en particular, la maltractada línia R3. Aquest incompliment no sols afecta l'R3, sinó també l'R7 i les circulacions en proves que necessiten fer els nous trens de Rodalies que s'estan fabricant a la planta d'Alstom de Santa Perpètua. Volen fer notar que si la xarxa de Rodalies forma part de la red ferroviària d'interès general, ho hauria de ser a tots els efectes, també en el grau de protecció legal com a bé públic estratègic que permet escometre actuacions d'emergència per garantir la seguretat de la xarxa i el servei públic de mobilitat. Els sembla escandalós, doncs, que no s'hagi activat cap mecanisme d'urgència per haver subsanat aquesta situació des del 6 de març, la qual cosa els fa pensar en una manca de voluntat d'abordar el problema amb celeritat. D'altra banda, la caiguda dels murs i els treballs sobrevinguts afecten només l'espai de la via 0 de l'apartat i, per tant, això no hauria d'impedir la connexió de l'R3 a l'entrada nord de l'estació de Montcada i Bifurcació per la via 1. Per tant, lamenten comprovar que en realitat és el retard en les obres de l'estació el que realment impedeix la posada en servei dins del termini de les vies 1, 2 i 3. Unes obres a l'estació de Montcada i Bifurcació que volen recordar no es preveien en el tall i que es van afegir a posteriori. A més, també hi ha hagut robatoris de coure al tram de Montcada i Mollet i han pogut comprovar que a hores d'ara tampoc no s'han solucionat ni protegit, fent palès altra vegada la deixadesa i l'abandó de la línia. Demà us acabo d'explicar el que deien en aquesta nota de premsa. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: I ara és moment de repassar els resultats dels principals equips esportius de les nostres comarques. I és moment per Ràdio Televisió de Cardedeu. Enric Rubió, des del Vallès, explica'ns.
3: Va, només una cosa, però una cosa important, i és que va haver el partit d'anada de la gran final del play-off d'ascens de primera catalana entre el Futbol Club Cardedeu i la Unitat Esportiva Molletenca, sí, o Molletenca. En aquest cas, es va dur a terme ahir diumenge, i va finalitzar amb un empat de 2-2, així que l'eliminatòria per pujar de categoria es decidirà en el partit de tornada. Vol dir que està tot obert i que hi haurà emoció fins l'últim dia.
2: Perfecte, Enric, molt bé, moltes gràcies. Nosaltres seguim cap al Ripollès amb l'Isaac Muntades. Isaac?
1: I aquest cap de setmana teníem dues proves de muntanya al Ripollès, una de BTT i una cursa de muntanya. Comencem per la 20a trobada BTT Cavallera 2026, que va reunir 250 ciclistes pels corriols i muntanyes de Sant Joan de les Abadeses. Era una marxa no competitiva i els ciclistes van dividir-se en tres grans proves, com són el circuit L de 47 km, l'M de 34 i l'S de 17. Va ser una jornada amb altes temperatures, tot i que les pluges dels dies anteriors van permetre tenir el terreny ideal per la pràctica del ciclisme. I aquest diumenge es va disputar la 12a edició de la Molló Trail, que tenia dos circuits, un de 25 i un altre d'11 km. La mitja marató passava per llocs com la Casilla, Coll d'Ares, Coll Pregon, Espinavell i Puig Moscós. Edu Rodés va ser el guanyador en categoria masculina, mentre que Lluc Amor i Albert Llong van completar el podi. En la categoria femenina va guanyar Anna Tarasova, que va derrotar Elena Mercader i Cristina Hernández, mentre que en la cursa curta el guanyador va ser Alfonso Guillén, seguit de Joan Puyuelo i Pau Casado, mentre que en la categoria femenina van vèncer Miriam Borja per sobre de Núria Puyuelo i Rosa Colom. I també dir-vos que Ripoll es va fer un partit d'homenatge a Jaume Ferrés, que penja les botes aquesta temporada després d'anys al club de la seva vida i també a l'Hockey Lliga. Un partit d'hoquei que va enfrontar el Ripoll i un combinat de la selecció catalana en un duel que va acabar 5-10 pel combinat català. A la mitja part guanyaven 1-5, però el Ripoll es va arribar a posar 4-5. Pels ripollesos van jugar Albert Masoliver, Nau Font, Albert Manuel, que també marxarà aquest any, Jaume Ferrés, Martí Vancells, Pau Contreras, Oriol Devesa, Nil Generó, Eloi Simón i Aaron Paez, mentre que la selecció catalana hi havia els usonencs Miquel Estrada i Adrià Ballart i el candavanolenc Humbert Serra. Ferrés es va endur una samarreta de la Selecció Catalana de Record i es va penjar la seva samarreta al pavelló.
2: Doncs Isaac, moltes gràcies i nosaltres acabem el repàs des d'aquí, des del 9FM. Guillem Sánchez, bon dia.
4: Bon dia. Doncs mira, us expliquem que en futbol, en la promoció d'ascens a tercera catalana, en el partit d'anada de la final, el Centelles va guanyar per 2-1 al Vigues, remuntant el gol inicial dels visitants. El duel de la Vall del Gès entre Sant Vicenç de Torelló i Sant Parenc, que va acabar també amb victòria local per 1-0, amb un gol de Saborit al minut 14 de partit. I també cap de setmana de curses a la comarca, per exemple, la 17a edició del Memorial Ramon Oliu, que va reunir gairebé 300 atletes a Can Toni Gros, amb triomf per Nil Romeu i Guillem Oromí a la cursa de 20 quilòmetres, ja que van arribar a la línia d'arribada junts. I també nova edició de la Bagyard de Roda de Ter aquest cap de setmana, amb victòria en categoria masculina per Albert Bel, que va completar 33 voltes al circuit de 6,7 quilòmetres, i de Glòria Zapata, que en va fer 20 en categoria femenina. Per tant, això és tot des d'aquí a Osona i a Lluçanès.
2: Doncs ara és el moment de parlar sobre les coses que passen al nostre entorn. Bon dia, Laia. Com estem?
5: Hola, bon dia. Què tal? Com? Dilluns.
2: Dilluns, eh? Dilluns, molt dilluns. Però bé, queden pocs dilluns,
5: no sé,
2: per acabar Territori 17.
5: Poc dilluns. Per mi poc dilluns, no sé per què, però no tinc sensació de dilluns avui, no sé, raro.
2: Tu estàs... També t'he de dir que per mi no és dilluns, sinó que crec que és dimecres, perquè he treballat aquest cap de setmana, llavors és com que porto aquest ritme de no parar, no? Però bé, sí.
5: Aquest ritme que tens ganes de que arribi divendres ja i parar de cop.
2: La veritat, a més, divendres em ve molt de gust perquè podré anar al Cabra Roc, llavors, sí, bé.
5: Ai, veureu la vostra sorda, quina enveja, em feu?
2: Ai,
5: sí, gent que va al Cabra
2: perquè
5: a
2: més no vaig poder anar al... on ho vam fer allà, al...
5: A Cunit.
2: Llavors, doncs mira, els tenim aquí a Vic, que també...
5: Quina enveja.
2: Un ple.
5: Quina enveja més sana.
2: Exacte.
5: Però, en fi, comencem,
2: vinga.
5: A veure, és que jo arribo a un punt que, una de veritat... Em posa molt nerviosa veure certes notícies perquè sí que em fan gràcia, però alhora és com, amb tot el que està passant i amb tota la polèmica que més hi ha al sector educatiu, que vingui un conseller de Cultura de Ayuso i digui que la calor pot ser una font d'inspiració, doncs... Bé, o sigui, literalment va dir... Ho titula, espera que ja no sé ni a quin diari estic, al diario.es... Diu, el consejero de Cultura de Ayuso dice que el calor en las aulas puede ser fuente de inspiración. Yo hice la EGB en Murcia y cuando hace calor, hace calor. És que, clar, vull dir...
2: I segurament ell, al seu despatxet, estarà
5: amb
2: aire condicionat tranquil·lament. Clar, és que clar... A veure, dir, la calor aquests... per als nens no és bona. Què vols que t'hi digui? O sigui...
5: Ni pels nens ni per ningú.
2: Ni per les docents ni per ningú. És que és així.
5: Vull dir,
2: és
5: un engorro. S'està veient ara que hi ha profes que han decidit treure les seves aules al carrer perquè és que és insostenible. Però és que a sobre posa Mariano de Paco, que deu ser aquest senyor, ha assegurado en el pleno de l'Assemblea de Madrid que el cursó la EGB en Murcia i aquí estoy, aquí estamos todos, si no passa absolutamente nada.
2: Ai, senyor, de veritat.
5: A sobre, a cachondeo, saps? Vull dir, més enllà de que Ayuso s'hagi desentès de les protestes i diu que cada col·legi ha de resoldre els seus dubtes, els seus problemes amb la calor, en plan de, no és mi movida. I ja està. Vull dir...
2: Ai, quina bola, de veritat.
5: És que, clar...
2: O sigui...
5: Bueno, és un... Amor, ves tu a una aula amb 30 alumnes adolescents...
2: Adolescents o no adolescents, petits, amb trastorns,
5: petits,
2: amb conductes...
5: No sé què, amb no sé quantos, amb 30 nens a 29 graus. Bueno, parlem-ne.
2: Ai, senyor.
5: No sé. Em sembla...
2: Falta una miqueta d'empatia en aquest món. D'empatia i de ganes de...
5: I sentit comú,
2: exacte,
5: també.
2: Exacte, i sentit comú.
5: Perquè és sentit comú, literalment. I... Clar, ara ja me'n vaig a un altre tema més esportiu, i mira que a mi no m'agraden els esports, ho sap tothom, crec que ho he deixat molt clar, però clar, no em puc estar quan veig un titular que si li va ocórrer aquesta idea, un aplauso y dejamos que se vaya, ¿vale? Literalment.
2: A veure...
5: El País titula el següent, un club de futbol valenciano celebra la victòria de su equipo juvenil.
2: Crec que sé per on va.
5: Con una stripper en el polideportivo municipal.
2: M'ho imaginava. Mira, Laia, no he ni acabat la frase quan has dit celebra i juvenil i futbol, dic, clar que sí. I encara com no han anat a un lloc, m'explico, no?
5: Passa
2: que també
5: clar,
2: la idea era anem cap
5: que,
2: allà.
5: Però
2: no, no, la portem
5: no
2: allà.
5: Perquè eren menors, vull dir, o sigui, no poden entrar, tranqui, la portem nosaltres, així, eh? Fomentant coses... Bueno, és que ens em censura, no, no vull que ens censurin.
2: Estic flipant, Laia.
5: No quiero que me censuren. És que, vull dir, i continua, eh? En la celebració hi havia menors d'edat con padres i madres de los jugadores. Ojo, eh? Ojo.
2: I l'estriper allà?
5: Sí, sí. El Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell prepara una denúncia per l'ús d'instal·lacions públiques.
2: Home.
5: O sigui, una cosa. Com que només... O sigui, què us passa? Quin problema teniu?
2: No estem gens bé. O sigui, de veritat que no estem bé. No estem bé com a societat. No estem bé. Tenim un problema gran.
5: Vull dir, és que... Però per què? O sigui...
2: Mira, pots guanyar el que sigui i tots sabem que els equips quan guanyen algun títol o passen de categoria doncs fan una celebració,
5: sí,
2: fan una rua,
5: i tal, però en
2: sèrio festa
5: que
2: i tal. Però
5: o sigui,
2: un stripper és necessari?
5: Sèrio, vull dir, en sèrio, és necessari?
2: No. Laia, quin...
5: Oi?
2: Quin fàstic de societat, de veritat t'ho dic, eh? O sigui...
5: Bueno, però ara vaig amb una notícia més divertida, Ona, no et preocupis.
2: Val, gràcies, perquè m'estava venint urticària i em pica tot el cos.
5: En dos segons et passo d'un lloc a un altre, vale? Aquesta fa molta... No sé si fa gràcia, però la persona que ho ha fet em sembla un geni absolut, perquè es veu que a Múrcia han detingut una persona per vendre un fals Ferrari. És a dir, va construir sobre un altre vehicle un Ferrari. Vale. Sí, la Policia Nacional detecta en Murcia un cotxe que imitava un Ferrari 360 Spider con logotipos y diseño falsificados. O sigui, estic veient la foto i realment...
2: A veure, vaig a buscar-lo.
5: A mi és de la SER, és una notícia de la SER.
2: Val.
5: Del dia del 2 de juny, o sigui, de fa res. Anuncia Radio Murcia. Em sembla, o sigui... Em sembla fascinant que algú, sí, o sigui, a part la feina que comporta, o que ha de comportar, no?
2: Hola, que ben aconseguit.
5: Oi?
2: Està, molt ben aconseguit.
5: Oi?
2: Sí,
5: és
2: sí,
5: que...
2: sí, sí, sí. Ostres.

0: Bueno, sí, el detingut posa que està acusat de vulnerar els drets de propietat industrial de la marca en una actuació que posa de relleu el control policial sobre aquest tipus de fraus. Però em sembla molt divertit. O sigui, quin enginy que té la penya per intentar treure uns calerons, saps?
1: Sí, sí, ho veiem,
0: I que has de ser molt bo, se t'ha de donar molt bé, això?
1: Sí, però jo no sabia ni per on començar.
0: No, jo tampoc. I ara, per acabar, així ràpidet, et porto una notícia que... Fora de ser poc de locomus, més entranyable que altra cosa.
1: A veure.
0: Vale. Perquè el 3Cat Info titulava el següent. Les iaies d'Olot que revolucionen les residències d'avis fent playback.
1: Ai, m'encanta.
0: Vale. O sigui, es diuen, escoltem bé el nom, val més que no t'hi fixis.
1: Ai, m'encanta, m'encanta, m'encanta.
0: O sigui, el nom, ja em, o sigui, per començar el nom ja em sembla sublim, perquè o sigui, tenen aquest joc de paraules tan divertit que... Em sembla entranya. I són 10 dones...
1: Em considero molt fan d'aquestes iaies.
0: Oi?
1: Sí.
0: Són 10 dones que van decidir que, com que estaven en una residència i tenien poca feina i moltes capacitats, aquest grup, o sigui, van formar aquest grup per animar a la gent gran i també a altres residències.
1: M'encanten.
0: Vull dir, sí que és veritat que a 3Cat Info posen un vídeo que es veu aquestes senyores doncs, fent playback, ballant amb smokings, no sé què, van totes superconjuntades. Vull dir, i van amb guitarreta... Vull dir, em sembla tan maco.
1: M'encanten.
0: Vull dir...
1: Boníssimes.
0: O sigui... Clar, això sí, han d'estudiar la cançó... Bueno, clar, ja tot... Vull dir, per molt que facin playback, aquestes senyores han d'estudiar les lletres, perquè si no quedaria fatal, la veritat.
1: Ai, que mones, m'encanten.
0: Però em semblen boníssimes. Si vas a 3Cat Info, ja el vídeo és entranyable. O sigui,
1: que
0: és
1: guai, m'encanten.
0: És divertidíssim.
1: Jo espero que quan arribi a la seva edat també pugui fer...
0: aquestes coses
1: perquè
0: sí.
1: Realment és divertit.
0: Sí, és divertit. Sí.
1: Doncs, Laia, un dia més del coses que passen. Queden pocs coses que passen, eh? En concret, quatre coses que passen.
0: Quatre només? Ai, bueno, només ja farem algú divertit a l'últim.
1: Vull dir que a veure què ens portes per la setmana que ve i espero que no em portis una altra notícia de que un equip de futbol ho celebra.
0: Ja,
1: amb
0: no,
1: un stripper, perquè la veritat és que m'he enfilat
0: que
1: per les parets. M'he enfilat per les parets.
0: Sí. Sí. Espero exactament el mateix.
1: En fi, i
0: però
1: potser...
0: mai se sap en aquest món.
1: Exacte, potser la setmana que ve surt alguna notícia del Papa, eh? Ja m'ho puc esperar. Alguna
0: tonteria. Espero i desitjo que sí.
1: Exacte.
0: Espero i desitjo que sí, perquè ho estic desitjant.
1: Doncs, Laia, ens veiem demà, en aquest cas. Que vagi
0: I
1: molt
0: tant.
1: Bé. Fins demà. Adéu.
0: Adéu.
2: El nou FM, el nou so d'Osona.
3: 24/7.
4: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
5: El dia 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, a Aigües Vic continuem treballant per un servei cada dia més proper i accessible. Ara pots contactar amb nosaltres per WhatsApp, fer gestions amb cita prèvia, consultar informació del servei i resoldre dubtes amb el nou assistent virtual amb intel·ligència artificial. Aigües Vic. Amb tu, clars com l'aigua.
6: A ALR tenim el vehicle que busques.
7: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
6: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
8: Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
9: A les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al 9FM.
10: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
11: Ladies and gentlemen.
10: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
12: Jazz It.

0: cada setmana a la vostra emissora de proximitat, Jazz It.
1: Jazz It, dilluns a 11:45 de la nit, al 9FM.
2: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
1: Aixova en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9FM.
3: El 9FM. El nou so d'Osona.
4: Territori 17.
5: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17. Moment de saludar una altra vegada en Guillem Sánchez.
6: Hola de nou.
5: Bon dilluns, com estem?
6: Doncs mira, moltes ganes de començar setmana, perquè és una setmana molt important per molta gent en molts àmbits diferents. Digue'm tres coses que passin aquesta setmana, va.
5: Papa, selectivitat...
6: I... Com no em diguis la
7: I,
6: que...
7: I la més important.
6: I la més important, sisplau.
5: Algun partit de futbol?
6: Bueno, molts partits molts, de futbol.
5: Molts. Ah, el Mundial, el Mundial.
6: Aplaudiment per l'Ona. Aplaudiment per l'Ona. Va, en Pol, que ens escriu avui això, diu... 36 hores per la cel·le de castellà i segueixo sense saber què és una oració substantiva adjetivada. Tampoc me sé les figures que no siguin famoses i el mateix dels tòpics. No em sé pràcticament res de sociolingüística i amb prou feines sé fer una redacció sense posar un accent obert. Imagina't.
5: És que, buah, castellà, el meu pitjor malson, eh?
6: T'ha vingut un cal fred, eh?
5: No, no, de veritat, he tingut un record de la selectivitat en castellà. És més, bueno, no diré això perquè... Vaig treure millor nota castellà que català.
6: Ja ah, pensava que anaves a dir que t'havies no, ajudat d'algun
5: no, sigui,
6: full
5: nota
6: amb alguna
5: castellà.
6: Anotació extra. Val,
5: no sé
6: val,
5: per
6: val.
5: Què.
7: Sol passar, eh?
6: Va,
7: sol
6: Marc, passar. En sentència això, diu, quines ganes d'acabar el curs tinc, per favor, no vull estudiar més. Molta gent suposa que va amb Marc avui. Però és que els hi queda una setmana.
5: Que si queda res.
7: Queda res.
5: I llavors viatge de final de curs que ells van poder fer i jo no.
6: Mallorca, obriu les portes. Va, un altre Marc, avui al matí també ens ha dit això. Comenta, anant a Barcelona per suspendre un examen. Que bé.
5: No passa res.
6: Bueno, no passa res, depèn de la importància.
5: No vull dir que no vagin amb aquests ànims, positivisme.
7: Sí, mira, anar a Barcelona i suspendre un examen, quina mandra.
5: Almenys que vagi arreglat, no?
6: Segur que té solució, o una recuperació, o tornar a pagar per l'any que ve. És així de fàcil, no?
5: Sí, és més putadeta, però
7: tornar
5: bueno.
7: Tornar a fer
5: l'examen. Exacte.
6: Dies d'estudi de llibres i de colzes i la Sofia ens comparteix això. Diu, no puedes entrar la cantimplora a la biblioteca porque si hay una pelea puedes tirársela a la cabeza a alguien. Senyor, però tu et creus que vinga a la biblio a pagar-me?
5: I quina ràbia que no et deixaven portar cafè ni res.
7: Perquè tu gastis allà amb la màquina, suposo que deuen tenir,
5: no? Però un cafè de casa, allò, amb un termo petitet...
6: O sigui, ja toca els d'això, haver d'anar a estudiar a la biblio?
5: Exacte, imagina't. A mi m'agradava anar a la biblio,
6: sí?
5: Eh?
6: Sí. Jo no era...
7: Jo tampoc.
5: Era un refugi climàtic, la veritat.
6: Va, perfecte. Sí. Acabar el curs acadèmic, com dèiem, és un estímul, també és això que ens escriu l'Anna avui, diu, motivació per començar la setmana, 2 punts, comença el Mundial en 4.
7: Correcte.
5: No opino
7: el
5: mateix.
7: Nervis.
6: Home.
7: Hi ha nervis,
5: més igual.
7: Ona.
6: Atenció a la proposta de l'Evelyn, Ona, que ens diu...
5: Fem-nos.
6: Diu, tu, jo, 104 partits del Mundial.
7: Oi.
6: Pensa
5: 104
6: tu.
5: Partits?
6: Oh, clar,
7: 104.
6: 48 seleccions o 450? 40, no, 36, sí, sí. No sé sí. Quantes són, jo què sé.
7: Sí, també juguen les regions, juguen els pobles, d'aquest Mundial.
5: Mare meva.
6: Va, i ara que jo porto uns dies experimentant això, us volia compartir el següent. Ens diuen... Ah, la meravellosa experiència de dormir amb la finestra oberta.
5: Oh.
6: Sentir la tele dels veïns, la màquina de la brossa, la de netejar els carrers i la veïna adolescent del davant veient TikToks amb el tren de la Ludwig van.
5: Estem sentint la Ludwig van.
6: Què va passar el cap de setmana dissabte?
7: Ai.
6: Ona doncs... i Andreu, què va passar?
7: Silenci, silenci.
5: Encara queda una mica. Em dic Xavier. Ginebra. L'Andreu va veure Ginebra sola, eh?
7: No, Ginebra no amb Coca-Cola.
5: Vas veure Ginebra sola, com diu el tècnic de so de la Ludwig van.
6: Va passar alguna cosa ressenyable per als oients del Territori 17 que s'hagi de comentar?
5: Ens vam trobar al concert de la Ludwig a la Garriga amb l'Andreu.
6: Només trobar, eh?
7: Sí.
5: Sí.
6: Va, no pensava aquí.
5: Vam compartir moments.
6: Va,
7: exacte.
5: De ball i de xerinola.
7: Sí, correcte.
5: Ja està.
6: Sí. Confirmes, Andreu?
7: Confirmo.
6: Doncs va, baixa-m'ho, que me'n queden dues i et tanco la secció, va. Primer, aquesta d'en Jaume que ens diu avui. Jo crec que si Francesc Mauri pot dir autocúmulus lenticularis, el papa de Roma pot dir visca la Terra.
5: Home, una paraula, eh, no? Bon dia, Catalunya, són les 9,
6: clar. Bon dia, Barcelona. Va, i acabarem amb aquesta altra que ens escriuen avui. vull que facis la teva aposta, Ona.
5: Val, va.
6: Ens diuen qui guanyaria en un combat. Diu 20 samurais de l'era Edo, 30 gurkes tibetomongols o la meva mare quan havia fet el sopar i jo li deia que m'havia liat amb els col·legues i al final menjava fora.
5: O que la teva mare et digués posa'm a descongelar el pollastre i aquest pollastre
6: se seguia congelant.
5: Arribava i estava més tieso que...
6: Per tant, llavors, solució...
5: Sempre guanyen les mares, sempre.
6: Solució,
5: sempre.
6: Quan passa això, dia de fer una truita.
5: Exacte, solucions abans que tot.
6: Descongelar.
5: Va, Guillem, ens veiem demà.
6: Que vagi molt bé.
5: Que vagi molt bé. Passen pràcticament 5 minuts de 11:15 del matí. Doncs canviem de tema perquè el musical Cop de Rock torna als escenaris. Aquest musical basat en les cançons emblemàtiques del rock català dels anys 90 i 2000 es representarà aquesta vegada al Teatre Coliseum de Barcelona del 3 al 6 de setembre en una nova etapa liderada per la Barca. I avui tenim aquí amb nosaltres a Jofre Verdolet, que assumeix un doble repte, donar la vida al protagonista de rock i dirigir també musicalment a una producció que vol reconnectar diverses generacions a través de cançons de Sau, Els Pets, Sopa de Cabra i L'Axe Mustó. Bon dia, Jofre, què tal?
8: Molt bé, com estem?
5: Estàs preparat? Com esteu? Com està anant tot?
8: Bé, home, és un projecte de molta envergadura, t'ho diràs. Estem fotent-li molta canya. Com tu deies, això és una producció que estem liderant des de la Barca, que de fet és una empresa meva, personal, i per tant, hòstia, són moltes hores de feina realment, però creiem molt en el projecte. Perquè doncs, quan ho vam fer a Vic la resposta va ser espectacular, vam omplir 6 cops l'Atlàntida, que això és una cosa que no és fàcil de dir, i bé, com expliquem, és obvi que Cop de Rock és un espectacle que la gent que el va veure fa 15 anys, quan De Coll de Goma el va estrenar, va quedar captivada, no? La gent té molt bon record d'aquell espectacle i això, doncs, evidentment, ens facilita les coses també avui perquè el públic tingui ganes, efectivament, de tornar a viure aquest show tan xulo.
5: És un públic, entenc que és un públic nostàlgic, no? Perquè al final és el que dius, eh? És un musical que realment els meus pares, per exemple, tenen molt bon record d'aquest musical.
8: Clar, sí.
5: Com que torneu a revifar aquests sentiments, no, també, de
8: sí,
5: tornar-los
8: sí.
5: als escenaris.
8: O sigui, interpel·la molt a la generació que, bueno, que aquestes músiques, no, van ser la banda sonora de la seva joventut. És evident, per tant, la gent encara té això. Als vols de 50 anys s'ho passen teta. Però alhora també ens agrada molt explicar que, hosti, vulguis o no, a nosaltres, la gran majoria de gent que estem liderant i que estem actuant en el projecte, som joves, som 20 i picos o 30, i per tant molts no havien pas ni nascut durant aquell moment d'auge de rock català, no? Per tant, per nosaltres també és connectar amb un repertori que no és el nostre, que no és el de la nostra generació, però que ens el fem nostre i que el volem doncs, ensenyar, el volem mostrar i el volem doncs, fer extensiu a la nostra pròpia generació. I això és molt maco, perquè he vingut a veure uns col·legues nostres que de sobte doncs, descobreixen tamassos de Sau o de Sopa o dels Pets que no coneixien.
5: Mm-hmm. I Jofre, com s'ha donat aquest fet de que vosaltres el veu estar aquí a Vic, a l'Atlàntida, al final la Barca és una producció d'aquí, és osonenca.
8: Sí, sí.
5: Com ha arribat fins a Barcelona? Com ha estat aquest procés?
8: Oh, la veritat és que, hòstia, quan ho vam fotre a Vic va anar molt bé. Vam superar, crec, les expectatives que teníem tant nosaltres com de, bé, en general, de públic, no? I vist l'èxit, vam dir, escolta'm, això, què, si pot sortir, què, plantegem-nos-ho, busquem la manera, no? Evidentment, doncs, és un espectacle que, com dèiem, en el seu moment va ser una producció de Goll de Gom, per tant, aquí va caldre, per descomptat, doncs, comptar amb el seu vistiplau, també, sobretot, per part d'en Joan Lluís Bozzo, que va ser l'autor del text original i el director del muntatge, i no només ells, sinó també els grups implicats, no? És una producció que, a nivell gent que hi té coses a dir, doncs és molt gran. Per tant, clar, és un treball de formigueta, també de que tothom li sembli bé que això es torni a fer, diguem-ne, no? I a més, doncs, si és a Barcelona, en un teatre gran, amb repercussió i tot plegat. Per tant, molt agraïts a tothom doncs, que ens està ajudant a que això sigui una realitat. Sabem que, tristament, a vegades en aquest país, si les coses no passen a Barcelona, sembla que no passin, no? Per tant, pel projecte també era molt important poder fer aquest salt, sabent que el producte que estem oferint, hòstia, és de qualitat i és altament professional.
5: Mm-hmm. No sé si respecte a les actuacions que vau fer aquí a Vic,
8: sí.
5: si hi haurà diferències a Barcelona, si heu canviat coses de guió, de producció...
8: No, de guió per descomptat que no, perquè l'obra és original, és d'en Bozzo, i per tant no ens pertoca, diguem-ne. A nivell de producció sí que ens hem hagut d'adaptar una mica pel que fa a l'escenografia, això sí, perquè l'Atlàntida és un teatre enorme i modern, no n'hi cap de tot. Al Coliseum ens hem hagut d'adaptar en algun aspecte, especialment les roques, les grans roques que vam veure a l'Atlàntida, totes tres no hi cabran, diguem-ne, per tant hi ha algun ajust a nivell escènic, cosa que també ens ho prenem com una cosa positiva, perquè al final aquest replantejament que estem fent a nivell escènic ens permetrà que ostres, potser a l'espectacle el podrem moure més del que ens pensàvem, no? Perquè, vaja, tota l'escenografia grossa que comporta, que vam poder veure a Vic, no hi cap gaire enlloc més a Catalunya, no? Llavors, això ens permetrà que potser sortirà l'opció, efectivament, de fer algunes funcions més arreu del país amb un replantejament escènic.
5: Mm-hmm. Com comentàvem abans, tu tens un doble rol, que és a dir, ets en Rock, ets el protagonista del musical, sí, però a part també director de tota la producció musical. O sigui, com ho gestiones, el fet de interpretar el protagonista, però alhora també moure-ho tot. I a més també sí, tenir en compte que la barca és teva.
8: Sí, sí, no, és una feinada, efectivament, vull dir, és un repte per descomptat. Està sent a nivell personal i a nivell d'equip, però ja que m'ho preguntes a nivell personal, hòstia, molt intens, molt gratificant també, i com et deia, ostres, hi creiem molt i per tant per això ho estem apostant tot, no? Però bé, és intentar tenir les coses molt clares, és molta organització, és confiar molt en l'equip també, en quins són els rols de cadascú, i pel que deies, en l'àmbit del que comporta, doncs, a l'hora d'actuar i a l'hora, en aquest cas, d'assumir la direcció musical, no sóc l'única persona de l'equip que fa una cosa així, perquè, per exemple, la Júlia Cervera, que també és una de les actrius del muntatge, ara assumirà també la direcció d'actors i actrius. Per tant, també serà un repte per ella en aquest sentit. O la Laia Sors, que és la coreògrafa, ella també balla. Per tant, estem tots tres, no?, els tres persones que assumim la direcció total.
5: I voldrets també, al final.
8: Exacte, també actuem, no?, també som part de l'elenc. I per tant, és un repte per tots, però alhora és una mostra d'aquest treball en equip, d'aquesta cohesió grossa que representa Cop de Rock, i que, vaja, l'equip és molt potent i, per tant, entre tots ho fem tot.
5: Mm. Què té el teatre musical que no tingui el teatre o la música a part? És a dir, al final és una fusió, Cop de Rock és un teatre musical, què aporta això?
8: Home, és un gènere que a mi m'apassiona molt, és a dir, jo sempre explico que de petit la meva connexió forta va ser amb l'òpera, que al final és el mateix, no? És cohesionar la música i el teatre, que són dues arts que a mi sempre m'han apassionat moltíssim, i el teatre musical, doncs, d'alguna manera és l'expressió moderna de l'òpera, no? A més, en aquest cas, si li sumes, que estem parlant d'unes músiques mítiques que interpel·len no només a una generació, com dèiem abans, sinó també, crec, a la identitat nacional del nostre país, home, és un combo molt interessant perquè la gent s'ho passi bé i perquè la gent connecti molt fàcilment, no? És un gènere molt complet, el teatre musical, perquè és explicar una història, però estàs a través de la música, que sabem que és l'art que més fàcilment pot commoure i pot emocionar.
5: Quan es tarda a fer una producció com a Cop de Rock? I més tenint en compte que s'ha de desplaçar de la idea que teníeu a l'Atlàntida a Barcelona, al Coliseum.
8: Sí, clar, és a dir, el que és la feina, per entendre'ns, de producció, aquesta fa molts mesos que està en marxa, però molts, o sigui, és que ara no et sabria dir dates, però prop d'un any tranquil·lament que fa que estem parlant amb el Coliseum, aproximadament, perquè la cosa pugui acabar sent una realitat. Llavors, el que és l'equip de producció i l'equip de direcció del muntatge, fa temps que li estem fotent canya, perquè hi ha moltes coses a gestionar, a solucionar, no? El que és pròpiament l'àmbit artístic, els assajos començaran a mitjans de juliol. Tenim com a cosa, diguem-ne, positiva, o sí, cosa que ajudarà a facilitar tot el procés, que l'equip és el mateix, que vam treballar junts ja a l'Atlàntida. Sí que en la banda de música hi ha algun canvi, alguna nova incorporació, però el que és la gent que està dalt de l'escenari, cantants, actors, diguem-ne, i ballarins, aquests som els mateixos. Per tant, això facilitarà també el procés d'assajos, que duraran, efectivament, mes i mig, més o menys, i el 3 de setembre doncs li fotrem canya i començarem les funcions, que duraran fins al 6, entrades ja a la venda, estan anant molt bé, per cert. Hòstia, estem molt contents de la rebuda, la veritat.
5: Música en directe.
8: I tant, sí, sí. Tenim una banda que, com ens agrada explicar també, com en tota la producció, és altament usonenca, diguem-ne. És dir, un 90% potser de la companyia és penya d'Osona, i això, hòstia, ens hem d'estar molt, molt orgullosos i molt contents. I, efectivament, tenim una banda xulíssima de 5 musicassos, teclat, 2 guitarres, bateria i baix, que interpreten tots els temes. En aquest cas, com que el teatre al Coliseum no hi ha fossat, estaran situats a dalt, al segon pis. Serà una experiència, diguem-ne, interessant tant per ells com per nosaltres, que sí que tindrem contacte visual, però, ostres, els tindrem una mica lluny. Però, home, és un puntasso, tu diràs. És a dir, avui en dia sembla que costa, no?, veure espectacles o veure fins i tot concerts amb músics en directe, i, hòstia, és un valor afegit, tu diràs, extraordinari, no?
5: I, Jofre, ja per anar acabant, amb aquestes entrades es poden aconseguir a la web del Coliseum.
8: Sí.
5: Són 3 dies.
8: Quatre dies.
5: També és una pregunta meva. Cada cop que hagueu d'anar a ensejar, anireu a ensejar a Barcelona? Com funciona això?
8: No, els ensejos no seran a Barcelona, seran per aquí a la comarca. Al teatre hi entrem a la setmana mateix del muntatge, és a dir, el dia 3, que és l'estrena, és el dijous. Doncs aquell dilluns entrem al teatre per tot el muntatge, proves de so i tot plegat, no? Per tant, serà molt intens. Aquella setmana es presenta emocionant, però intentarem arribar-hi amb la feina al màxim de ben feta i preparada, perquè la cosa vagi el més fluida possible. Com tu deies, si les entrades es poden aconseguir a la web, Balanyà en Viu, es diu el grup, diguem-ne, que és el que té el Teatre Coliseum, el Teatre Tívoli, diversos teatres de Barcelona, i com dèiem, hosti, estan anant molt bé les vendes, realment. El dilluns que ve, per cert, farem roda de premsa al teatre, al Coliseum, amb la intervenció, per cert, d'en Bozzo, de l'autor del text original, al qual agraïm moltíssim la seva presència i la seva, ostres, facilitats que ens ha posat amb tot. I, per tant, estem a tope, molt contents, moltes ganes, i convido a tothom que ens vingui a veure.
5: I ara, per anar acabant, Jofre, si poguessis resumir l'esperit de Cop de Rock en una sola cançó de repertori, quina triaries i per què?
8: Que difícil. Mira, et diré una resposta que potser semblarà una mica que pujo d'estudi, però, hòstia, la cançó final del musical, que és A Cop de Rock, que us sona potser, A Cop de Rock vull viure, no? Que és l'única cançó del musical que es va escriure expressament per a l'ocasió. És a dir, tots els temes són temes de grups catalans històrics. En canvi, aquesta és una cançó escrita pels germans Ten, que va ser un encàrrec express, no?, per aquest espectacle, i que crec que resumeix molt bé, efectivament, el que és l'esperit del rock català, no? I suposo que això buscaven, però per això te la dic, perquè crec que està molt ben escrita, que és una pujada d'adrenalina màxima pel final de l'espectacle, i que, d'alguna manera, integra a tots els grups que en formen part.
5: Doncs, Jofre Verdolet, moltes gràcies avui per acompanyar-nos aquí al Territori 17, i res, desitjar-te molta sort per aquesta nova etapa, que feu un passet més i us aneu cap a Barcelona. Segur que anirà superbé.
8: Merci.
5: I res, molta sort i molta merda, en
8: gràcies,
5: aquest cas.
8: Gràcies. Fins aviat.
5: Fins aviat, que vagi bé. Passen 3 minuts de 3:15 del matí.
9: A mitjans d'abril, la biòloga ambiental Marina Torres va publicar un reportatge amb el títol Després d'una ventada, què fem amb els arbres tombats?, on parlava sobre aquest tema i recollia les opinions de diversos investigadors del CREAF. Amb els boscos i el paisatge rural encara ple d'arbres caiguts durant les últimes ventades, n'hem volgut parlar més àmpliament i ho farem amb l'investigador del CREAF, en Jordi Baireda. Hola, Jordi.
10: Hola, què tal?
9: Bones, gràcies per atendre'ns.
10: Cap problema.
9: El reportatge es feia després de les ventades de febrer i començava per explicar les raons per les que cauen tants arbres que entenc que no n'hi deu haver-hi una, no, només?
10: No, clar, de raons n'hi ha moltes. El que passa és que totes estan bastant relacionades amb el tema del canvi climàtic. Mm-hmm. O sigui, una de les conseqüències del canvi climàtic és que ja els fenòmens són cada vegada més extrems, i entre els quals el més important, o un dels que juguen un paper important, són el tema de les ventades, no? Mm-hmm. Aquestes fortes ventades, d'esclafits, no? De coses que fan que el vent pugui arribar doncs, això, una gran quantitat d'arbres en qüestió de res, de segons o de minuts. No?
9: Mm-hmm. De fet, com pensàvem amb el canvi climàtic, potser perquè és el que ens afecta, només tenim la mirada curta i veiem el que ens afecta, pensàvem en la falta d'aigua i justament això, en aquests darrers mesos hem viscut episodis de fortes ventades molt recurrents i molt fortes. Vull dir que a Sant Joan, per exemple, tenim un arbre molt icònic, que era el que hi havia al monestir centenari, que va caure, i com aquest, doncs moltíssims altres. Entenc això, no? Que a vegades ens fixem en coses molt concretes i no veiem que és un fenomen molt més complex i amb molts més vèrtexs, no?
10: Sí, i molt general, eh? És a dir, que és clar, el tema de les ventades, per exemple, jo a vegades ho explico, aquí, per exemple, es parla molt de, en quant a canvi climàtic, es parla molt d'onades de calor, no?, períodes molt llargs de sequera, no? I a més això, no?, afegint que molta sequera, de cop torna a ploure i plou molt, etc., no?, aquesta gran variabilitat amb aquests fenòmens meteorològics, no? Però el tema de les ventades, per exemple, és un tema que preocupava, o que preocupa, vaja, com a principal problema relacionat amb el canvi climàtic a molts altres llocs d'Europa, no? O sigui, jo què sé, un lloc com a Irlanda, un lloc com a el Regne Unit, doncs resulta que en allà s'estan trobant que els fenòmens lligats al canvi climàtic que afecten molt els seus boscos són les ventades. O sigui, això que ens està passant aquí, amb ells ja els està passant des de fa bastant més temps.
9: I quan parlem d'afectació, de què estem parlant? És a dir, tenim camins de bosc i en general el paisatge encara ple d'arbres caiguts, té una afectació directa més enllà de la visual?
10: Bueno, a part de la dificultat dels accessos, no?, per els vehicles o per inclús extingir incendis, etc. Clar, el fet que hi hagi, molt sovint el que es fa és dir, ostres, és que clar, quan tens molta fusta morta, no?, fusta no acabada de caure, doncs hi ha el problema de les plagues, no? Però bueno, nosaltres intentem sempre explicar o de minimitzar una mica aquest efecte, no? Perquè l'efecte de les plagues, que ho és i és, i sobretot quan tens molta fusta morta, és un efecte que és molt a curt termini, no? És a dir, els coleòpters aquests, no?, els escolítids que en diem, aquests corcs que afecten la fusta, diguem, i que pot afectar els arbres vius, no?, que pot haver-hi grans explosions demogràfiques quan hi ha una gran quantitat d'aquesta fusta morta que encara està verda, doncs, bueno, pot afectar els arbres vius, però si aquests arbres vius estan relativament sans, això no acostuma a ser un problema. És a dir, no acaba afectant aquests arbres que encara estan vius, no?
9: Tenim això, que la natura també, a més, es va recuperant. No sé si... És això, si el tema, aquest tema suposo que tampoc es deu poder evitar, és a dir, la cosa va com va, no? Hem arribat tard, no?, en aquest sentit.
10: Clar, hi ha el tema de la gestió, no? Però, per exemple, nosaltres, bueno, vam estar visitant algunes zones i justament una de les zones, em sembla que era Campelles, que van caure també una gran quantitat d'arbres, de pi roig, sembla recordar, s'havia fet gestió. No... Mm.
9: Ui. Disculpa.
10: Sí, perdona?
9: T'hem perdut un moment, no sé...
10: Sí, ens hem perdut un moment, sí.
9: Deies això de paraules de la gestió, perdona.
10: No, que això, que justament, vull dir que... A veure, sí que és veritat que quan... Si no fas gestió i tens un bosc, en diem, regular, no?, que tots els arbres són, no?, de mida molt semblant, a mateixa edat, no?, que han crescut tots a la vegada, doncs si creixen molt densos, no? I llavors, si creixen molt densos, què passa? Que han d'estirar-se molt, no? Han de créixer molt en alçada i no tenen oportunitat de créixer en diàmetre, vale? Perquè el que necessiten és llum. Aleshores, clar, es transformen en autèntics pals, no?, amb una capçada molt estreta, que això, en principi, és el que els fa especialment vulnerables, no? Perquè t'imagines que un arbre molt primet i molt alt doncs és molt més vulnerable a una ventada que no pas un arbre que, no, que ha tingut espai, que té, no, que té un gruix de diàmetre més ample, etc, i una alçada no tan alta, no, no tan gran. Aleshores, en principi, això és cert, però ens està passant que s'estan produint aquests fenòmens i amb grans afectacions en molts tipus de boscos, realment.
9: I a la llarga canviaran els boscos? És a dir, s'adaptaran, quedaran els arbres que potser això no han de créixer tant amunt i que per selecció natural aguantaran més les ventades?
10: Difícil. Jo en aquest sentit sí que ho veig difícil. Una cosa és una adaptació tipus... doncs que una adaptació a la sequera, no? És a dir, si tu tens una zona, no, que hi creixen, per exemple, el pi roig, no? Que és un típic i clàssic espècie que és especialment vulnerable a la sequera, no? Perquè hi ha moltes zones, segurament no al Ripollès, però en altres zones de Catalunya, en què estan molt al límit de la seva àrea de distribució, i aleshores tenen el problema de que si ve una sequera una mica més intensa del normal, doncs estan clarament afectats, no? Però clar, amb el tema del vent, aquí sí que no veig dificultats en quant a l'adaptació. Vale? O sigui, una zona que hi ha de pi roig, doncs si es va morint el pi roig i per sota està entrant roure, per exemple, que és una cosa que passa sovint, doncs aquesta substitució d'espècies ja és una adaptació natural, no? El canvi climàtic, vale? Sí, sí. Intentes, no? Es van substituint aquestes espècies més vulnerables per espècies que són una mica més resistents o el que sigui, no?
9: Abans parlaves d'aquesta gestió i un dels temes que es parla molt és el de la fusta, que crec que a nivell econòmic ja no surt a compte, no? Netejar boscos?
10: No, realment en el tema de la fusta... és realment un problema, però és un problema que ve de, ja de dècades enrere i que ens ha portat a un abandonament molt important de la gestió forestal. I a vegades el que passa sovint és que, clar, perquè surtin més o menys els números, no, els que es dediquen a aquests temes, el que fan és fer una... O sigui, treure molts més arbres dels que li tocaria per la densitat que hi ha. M'explico? És a dir, i aleshores què passa? Que si tenies uns arbres que estaven creixent molt estretets, com deia abans, i a sobre de cop els hi dones molt espai, doncs aquells arbres estan encara més exposats a les ventades. De manera que no, si abans es recolzaven amb els veïns, doncs ara doncs no tenen aquests veïns. I això pot ser, bueno, causa perquè hi hagi, doncs, això, no? Les grans caigudes com aquestes, com les que han passat.
9: Cada any arribem a aquestes alçades de l'any, quan les temperatures s'enfilen, amb la impressió de no haver fet els deures, tot i que hem d'explicar que aquesta setmana aquí a Sant Joan comencen els treballs per fer una franja perimetral contra els incendis. Però quines serien les actuacions, no d'urgència, les que s'han d'anar fent mica en mica i per mitigar les conseqüències de l'emergència climàtica?
10: A veure, la gestió forestal, en el sentit de reduir la densitat, vale? Això que dèiem abans, no? Però d'una manera moderada, doncs és una bona mesura de gestió per l'adaptació. L'altra, que de fet apuntava abans, no? Que aquesta substitució, no, d'espècies, si tu tens una espècie que és especialment vulnerable i veus que per sota està creixent una altra que és menys vulnerable, doncs intentar promocionar aquesta altra i anar, doncs, no, substituint una per l'altra. Aquest tipus de gestió és molt, bueno, clarament recomanable. I després una altra manera de gestionar és intentar que el bosc sigui com molt més heterogeni en quant a estructura possible, no? Que tu tinguis barreja d'arbres de diferents mides, edats, etc. Perquè, clar, si tu tens arbres de moltes mides, és molt difícil que el fenomen afecti a tots els arbres i les diferents espècies per igual.
7: I fins aquí el Territori 17 d'avui. Ens veiem demà, com sempre, a les 9 del matí. Que passeu un bon dia.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

quiera en el mundo más.

Ayer noche tuve un sueño, mi sueño, y en el sueño aparecían

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Cobertes Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable. Una pilota de ferro i, per què no, un submarí inflable. La llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós.

0: Thank you.
1: Ràdio Vic, fes la teva.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Tu mirada a fuego lento tu nada.
1: Apassiona't amb Ràdio Vic.
2: You the cellular ringing.

de blat. L'amor diu sempre, la por diu mai.

0: sisplau!
1: Què som, els mocedades, aquí, o què? Estem empanats!
2: Un, dos, tres!
1: Ja ho tens. Som-hi.
2: Cerveza aquí, papá!
1: Poquito menos de aire arriba.

El meu poble té una plaça de records. Fan els encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic, 90.3 de la FM.